0: realitats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
6: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera.
7: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
2: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.
2: Ràdio Sant Quirze. Oh, yeah. Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb ser petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, manca el dimoni.
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama.
1: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
11: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya.
12: Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life.
11: Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5. What a way.
13: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
11: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
13: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
11: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món, Ràdio Sant

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
9: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga!
8: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
10: Miro la meva bola.
8: Andreu Cistella, el Pauet.
11: Ah, Kitchen, què fer?
8: Contes de microbis.
12: La desfilada dels microbis.
8: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
13: Li diré a la meva mare.
14: La Moixiganga!
8: Un programa presentat per Moisès Bru.
9: La Moixiganga!
14: Pep, quina gràcia!
15: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: El primer que fas quan arribes, connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
4: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
3: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat.
6: Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant
1: Quirze. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
8: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Clica radiosanquirsa.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sanquirsa. Tastet de Radio Sanquirsa. En Tastet de Radio Sanquirsa se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sanquirsa.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirsa.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
6: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
5: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
7: Miro la meva bola.
5: Andreu Cistella, el Pauet.
8: Ah, Kitchen, què fer?
5: Contes de microbis.
9: La desfilada dels microbis.
5: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
10: Li diré a la meva mare.
11: La Moixiganga.
5: Un programa presentat per Moisès Bru.
6: La Moixiganga.
11: Ves, quina gràcia.
12: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
13: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Gracias.
1: Ahí vamos.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 6.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
10: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
9: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
10: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
9: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
8: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 7.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
2: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
3: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
2: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Clica radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

sense ell. Persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no

0: somos, mocedades aquí o qué? ¿Estem empanats?
1: Aixeca't, sisplau.
2: Tranquila, vale?
1: Què passa? T'estàs avorrint, no, què?
3: Tio, em costa cantar a càmera.
4: Quin sentit té que em xupi la cara? Posem un puto xupa-xup.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: És la societat que et llepa la cara.
5: Clica radiosantquirze.cat.
6: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
7: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
6: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
7: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
8: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
9: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
8: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
10: Miro la meva bola.
8: Andreu Cistella, el Pauet.
11: Ah, Quichon, què fer?
8: Contes de microbis.
12: La desfilada dels microbis.
8: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
13: Li diré a la meva mare.
14: La Moixiganga.
8: Un programa presentat per Moisès Bru.
9: La Moixiganga.
15: Ves, quina gràcia.
16: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
8: Benvinguts al Circ Petit.
17: Obro la porta, man del dimoni.
10: Miro la meva bola.
17: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
18: El genís fa màgia, no miracles,
19: Doncs quin xororama!
8: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
20: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
21: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
22: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
23: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 8.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

aprofito. Trec la pols del que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, però de tant que les penso no passa. Estimar-me més i que no sigui massa. Seguir fent cançons i quedar-me a Terrassa.

tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé. Estic

0: altres petons.
1: Clica radiosantquirze.cat.
2: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
6: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la
7: música. Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
2: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
9: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis a la vostra salut.
10: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
9: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
1: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bo.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva boba.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
12: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
11: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
12: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
11: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

pensat que quan el món sigui nostre no tindrem lloc on anar. M'avorria els sopars i m'avorria les festes. Però quantes nits he pensat que quan el món sigui nostre no tindrem lloc on anar. M'avorria els sopars i m'avorria les festes. Giorni internazionali e inter

0: clica radiosanquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
4: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
3: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
4: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
3: Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 10.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: veus. Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.

cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

segueixin sent. Persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no vull

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes?
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta?
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap?
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
6: Bona tarda, amigues i amics de la música.
7: Bona tarda, sóc José Urille.
8: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
9: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
10: i a... Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
11: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
5: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
12: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 11.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Clica radiosantquirze.cat. No sé si...

Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.

0: Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Coplejant. Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves i som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Me he deixat mig rinyona que t'ha desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa.

plom ni de fang per sentir que mereixo escoltar-me. Ser lleuger com les fulles al vent que ballen van trobant la tornada. No cal ser ni de plom ni de fang, al final no té tanta importància.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i...

Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de San Quirze. Tastet de Radio San Quirze. En Tastet Radio de Radio San Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Ràdio, de Ràdio Sant Quirze.
2: Tastet de Ràdio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis, a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.
4: Ella fa d'en sol la lluna, no té cap secret.

Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant

0: una vegada hi havia un programa de ràdio.
1: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
0: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
2: Miro la meva bola.
0: Andreu Cistella, el Pauet.
3: Ah, Quichon, què fer?
0: Contes de microbis.
4: La desfilada dels microbis.
0: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
5: Li diré a la meva mare.
6: La Moixiganga.
0: Un programa presentat per Moisès Bru.
1: La Moixiganga.
6: Ves, quina gràcia.
7: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos per versos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
8: Obre la porta, man del dimoni!
2: Miro la meva bola.
8: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
9: El genís fa màgia, no miracles, hm?
3: Doncs quin xororamà!
0: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
10: Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Sentir una mica de música, que ja toca.
7: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
9: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis, a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Radiosantquirze.cat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
4: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
5: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
6: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze...

0: Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. Radiosantquirze.cat.
2: Si tu ja no m'estimes,

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a la
6: música. Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
8: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
8: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
9: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana, a la Moixiganga, no t'ho perdis.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: explica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.

0: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquires.cat.
1: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
0: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
1: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
0: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquires.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Sanquirca, radiosanquirca.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la
6: música. Transmetre una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
9: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
10: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
9: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
10: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat. Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
2: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
4: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Radio Sant Quirze.
6: Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixot, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
3: Miro la meva bola.
2: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
9: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama.
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
0: Sempre al teu costat.

0: push up, fade away. Don't try to dig what we are.
1: Clica radiosanquirza.cat.
2: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivella, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya.

0: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
1: Bona tarda, amigues i amics de la música.
2: Bona tarda, sóc José Urille.
3: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
4: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
5: Transmetre una mica de música, que sí. Ja toca.
6: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
0: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
7: Ràdio Sant Quirze.
8: Sempre al teu costat.
9: Tom Tom lived for all he could give, and he stood by his father's side. Then into his world came a sweet young girl, and he took her for his bride. He took her for his bride.

Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: costat.
1: Me'l vaig trobar plantat a la cantonada, de sorpresa, un dia que no havia de venir a buscar-me. No vull que treballis més per aquest pastisser. He sabut que va darrere les dependentes. Em vaig posar a tremolar i li vaig dir que no cridés, que no podia deixar la casa així, de qualsevol manera i sense educació, que pobre home no m'havia dit mai una paraula més enllà de l'altra i que despatxar dolços m'agradava i que si em feia plegar a veure què. Em va dir que a l'hivern, una tarda, quan ja era fosc, havia vingut a mirar com treballava i va dir que mentre acompanyava una clienta a triar una capsa de xocolatins a l'aparador de la dreta, el pastisser em seguia amb els ulls, no a mi, sinó al meu darrere. Li vaig dir que anava massa lluny i que valia més que ho deixéssim córrer si no em tenia confiança. Sí que tinc confiança, però no vull que el pastisser es diverteixi. T'has tornat boig, li vaig dir. És un senyor que només pensa en el seu negoci. Sents? Em vaig enfadar tant que les galtes em cremaven.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
1: Punt i coma, una setmana més amb tots vosaltres, amb tots vostès aquí a Ràdio Sant Quirze. Hem començat amb un fragment, un cop més, un fragment de La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda, amb Els pensaments de Natàlia, que aquí la rebategen com la Colometa. I la raó de portar al programa aquest fragment, de tornar a portar la Colometa a la taula, té molt a veure, o a mi m'ho sembla, en bona part del que potser parlem avui en aquesta trobada molt especial, una trobada molt, molt especial. Tenim un convidat que és, jo crec, dels més joves que han passat per aquest estudi. No l'únic, eh? Recordo també que va passar a l'Àfrica, fa ja uns mesos, eh? Però avui tenim a la taula l'Armin. Hola, Armin, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Què tal?
3: Bé.
1: Sí? A gust? Aquí?
3: Sí.
1: Sí? D'on vens? De fer un què? Un contacontes?
3: No. Ara he vingut de recollir la cane.
1: I abans? Abans sí que has estat en un contacontes?
3: Sí.
1: T'ha agradat el contacontes?
3: Sí.
1: Sí? I t'agrada estar avui aquí a la ràdio? Amb nosaltres?
3: Sí.
1: Sí? Doncs benvingut. Estic molt contenta que estiguis aquí. Estem molt contents.
3: Jo nunca he vingut a la ràdio.
1: És el primer cop?
3: Sí.
1: Bueno, doncs aquí estem, això, molt benvingut. El Miguel Ángel i jo estem molt contents de tenir-te amb nosaltres. I acompanyant aquest convidat, aquest jove convidat, tenim a la Vicky, que és la seva mare. Hola, Vicky, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
1: I arribem. Aquí venia al programa a hablar de su libro.
5: Que no és el meu, eh?
1: Que no és el teu, que això ho acabo de saber, ara és veient... És el teu, Armin? Sí? Que és en Víctor, Víctor Penco. I benvinguts a tots tres. Un plaer aquesta taula variada i completa. I com que el llibre no és teu, què vol dir això?
5: Bueno, això té una explicació fàcil i senzilla. És un llibre dedicat a ells, que són els meus fills, que és l'Armin, que tenim aquí, i la Cane, que no ha pogut vindre avui. Mm-hmm. És un llibre d'experiències, d'aprenentatges i sobretot de una mica de filosofia pels nens.
1: Per què és un llibre per ells o d'ells? És per ells o d'ells?
5: Són ells. És un llibre d'ells, per ells. Per què? Perquè és un llibre que està dedicat a ensenyar-los, a donar-li exemples i donar-li ensenyaments sobre coses que li passen al dia a dia.
1: Que ens passa qualsevol, de fet.
5: Exacte.
1: Encara que ens fem grans.
5: Exacte. I això serveix per connectar, o sigui, serveix perquè a l'hora de llegir-li aquest llibre, o llegir-li una de les històries que tinc, que té aquest llibre, doncs puguis connectar amb ells. Explicar-li, i tu entendre que li estàs explicant una cosa que és tan senzilla com és la vida, doncs
1: que és tan senzilla com és la vida, eh?
5: Sí, sí, i tu li diguis, bueno, és que això és senzill, és que és fàcil. Podria dir-te mil exemples, però un d'ells és, pues, és que si et diuen coses dolentes, nen, saps, petit, són dolentes, no les agafis. Mm-hmm. Agafa les bones, les dolentes no les agafis.
1: Millor no si agafes les bones.
5: Clar.
1: I què fas amb les dolentes?
5: Pues un escut.
1: Un escut?
5: Un escut. I has dit, com li expliques a un nen Jo sóc pare, saps? I la idea és ensenyar-li al nen com algo que és dolent no l'ha d'agafar, no s'ha de quedar. Com li expliques això? Pues fes-te'l nascut i que reboti.
1: Bota, bota.
5: Pues rebota i el cul explota.
1: Exacte.
5: Això és fàcil. Pues, com li expliques al nen que no agafi una mala paraula d'un company o es quedi amb detalls soc lleig, soc fas pudor, jo que sé, o qualsevol cosa que li digui un company a classe. Com li expliques que això no li ha de quedar?
1: I el bullying famós?
5: El bullying?
1: Per exemple?
5: Com protegeixes el teu nen del bullying?
1: Que no el rebi i que no el faci?
5: Exacte.
1: Però això va i bé, clar, algú fa bullying i algú rep bullying. Anem a pams, anem
5: sí,
1: a pams.
5: Sí.
1: Comencem per dir que el llibre que el Víctor Penco ha escrit es titula Cuentos para pequeños gigantes.
5: Sí.
1: Aquest és el títol. Que un cop ha passat els dibuixos em recorden vagament els nens dels que hem parlat, eh?
5: Sí, una miqueta.
1: Una micona, eh?
5: Sí.
1: Sí que me'ls recorden, val? Dit això, el llibre té algunes particularitats.
5: Sí.
1: Seria un conte per nens i nenes, però que també inclou una part adreçada als adults. Ho entès bé, això?
5: Sí, hi ha una part que es li diem al jardinero, al janiner. Uh-huh. Per què? Perquè l'adult, parlant d'estar amb els nens, de portar-lo a aquesta vida, a l'hora d'explicar el conte, és l'encarregat de donar forma a aquest jardí, que són els nens. Llavors, hi ha un petit tipus de... O sigui, hi ha un tips de filosofia, d'estoicisme, bueno, podríem dir mil coses, però el conte té al final una explicació de per què aquest conte els hi pot ajudar. Per exemple, el primer conte, el primer conte és una aventura de la Cane i de l'Armin, que se'n van agafant un vaixell i se'n van a l'aventura, com anar al col·legi, com anar al parc, van a l'aventura i comença a volen anar a un lloc, i en aquest lloc pues, passant pues, hi ha un vent que no s'hi deixa passar. No poden passar. Llavors, com expliques al nen? O sigui, el conte li explica que...
1: A un nen i a un adult. Clar. Jo estic patint molt ara, eh?
5: Sí, sí.
1: Amb el vent que no em deixa passar.
5: Clar, és que no deixa passar.
1: Tu, Armin, deu saber, no?, com es pot passar. Ho saps ja? Com es pot passar amb aquest vent? O deixem que el pare ens ho expliqui?
3: Deixem que el pare ho expliqui.
1: Molt bé.
5: Molt bé. Però si el vent no et deixa passar, perquè no pots anar al parc, a la illa del tresor, a la illa de no sé què... Pues no pots estar cridant al vent i dir-li que pari. No pots dir-li això. És tan senzill. És una metàfora, eh? No pots dir-li, para el vent.
1: Però llavors què faig jo? Què fem l'Armin i jo si volem anar a la illa de totes maneres?
5: Pues l'únic que pots fer, agafar el timó i anar a un altre costat.
1: Canvio de lloc?
5: Clar. Si no pots anar al parc, on pots anar? Pues em quedo a casa o dono la volta i vaig a la tenda o vaig a casa dels meus avis, però agafo el timó. No em quedo amb vull cridar perquè no em deixa passar el vent. No, agafo el timó. T'has de centrar, agafar el timó, donar la volta i anar a un altre lloc,
1: buscar una altra ruta.
5: Clar.
1: Una alternativa,
5: un altre camí.
1: Llavors,
5: al final de la història ja la parla el jardiner, que explica pues això als pares, que no li has de dir al nen no et barallis amb el nen, no et barallis amb coses que no pots controlar. Això es diu, a l'estoicisme diu això, que es diu dicotomia del control. T'ensenya que és el que tu pots controlar i el que no. El vent no podràs controlar-ho mai, però sí que pots controlar el timó, i això és el que ensenya el llibre.
1: Es que ara m'està saliendo la rebeldona que llevo dentro.
5: Sácalo.
1: Perquè el vent, justament, sí que el podem controlar per navegar, si sabem manegar-lo al nostre favor, si sabem manipular-lo al nostre favor.
5: Clar, si pots agafar les veles, però per això t'has de preparar.
1: Sí.
5: Però el vent no pots dir-li que canviï de direcció.
1: Ah, no, i és aprofitar-lo.
5: Exacte. Això es diu influència.
1: a tot això, és el teu primer llibre?
5: Sí. Llibre, sí, he fet alguna coseta del col·legi, de petit, de jove, d'això que, doncs mira, va un concurs de relatos de ciència-ficció, vaig fer un i vaig guanyar, però sempre, no sé, tens aquesta espineta de que vull fer un llibre. Mm-hmm. O sigui, de la llista de la compta de coses que vols fer a la teva vida, el meu sortia, volia fer un llibre.
1: Per què?
5: Volia plasmar el que jo he après a la meva vida.
1: Mm-hmm. I això que has après, que l'hem anomenat estoïcisme, però perquè s'ha triat aquesta paraula, perquè, bueno, què reflectiria l'estoïcisme per tu? De fet, quan es mira el llibre per poder-lo comprar,
5: sí,
1: que el trobem a Amazon...
5: Sí, Amazon,
1: eh?
5: Soc autopublicat a Amazon.
1: Molt bé. Doncs quan consultes la ressenya que hi trobes, es parla d'estoïcisme.
5: Sí.
1: Què representa per tu aquest corrent filosòfic? No és casual, suposo, ni no, que l'hagis triat, ni que aparegui com un referent pel teu llibre.
5: No, això ha aparegut, però en principi l'estoïcisme és algo molt antic. Estem parlant de la Roma. El que passa que durant el temps aquesta filosofia està implantat dintre de la nostra societat. El que passa que no ho sabem. Jo no tenia ni idea de lo que era l'estoïcisme des de fa 7 anys, que va aparèixer un fet important a la meva vida, que és l'anaciment de la meva petita, que va provocar una sèrie de coses, i em va provocar que jo tenia que aprendre això.
1: És a dir, en un moment donat eres tu el nen del llibre.
5: Sí, el que tenia d'aprendre. El que m'havia d'adaptar de la meva manera de pensar a entendre, d'adaptar-me per poder millorar, per poder ensenyar a aquests nens a que es preparin a la seva vida. Coses que jo he tingut que aprendre a base d'experiències.
1: Mm-hmm. Vicky, què tal viure amb un escriptor a casa?
0: La verdad que es una experiencia muy positiva, porque no solo el hecho de escribir, sino es una persona que siempre le está intentando dar una vuelta a las cosas. No se conforma con el problema. Y ayuda mucho, porque yo soy una persona a veces bastante negativa, o miro el medio vaso vacío y no el medio vaso lleno. Y él siempre intenta buscarle el lado positivo y salvar la solución. Y es tranquila. Tranquila, no te sobrepases, no sobrepienses. A veces es más sencillo de lo que uno cree, nos complicamos mucho.
1: Sí, es lo que hemos aprendido, creo, ¿eh? Hemos aprendido a complicarnos. Y ahora se trata quizá de desaprendre y tornar a algo más inmediato, ¿no? Allò del...
5: Sí, me pasa, que el 1, 1, 2, a veces respirar, mirar la montaña, mirar el cel, veure't petit. Mm-hmm. Perquè som petits, no som tan grans. Aquests petits gegants són petits. Per mi són els més grans, però són petits. I els problemes, si es miren des d'amunt, la goma que s'ha caigut i s'ha trencat, el llapis que no pinta, el nen que li ha dit no sé què, són petits.
1: I nosaltres, que som grans, tornem als grans, eh? És que, de fet, el conte infantil, anomenat conte infantil, vam tenir un programa justament amb la Cristina Olivares, que avui ens compartia allà les fonts en format de conte a contes el seu relat. Això va permetre que l'Anna, que d'aquí no res connectarem amb ella, ens fes un cert resum de lo que era el conte infantil, que en realitat neix en part per educar, per formar, també per entretenir, però això arriba més tard, arriba quan els nens comencen a importar en el món, perquè hi havia un temps en què els nens no importaven gaire. S'esperava que es fessin grans perquè ja treballessin i ja està. Era inevitable que fossin nens durant un temps.
5: Sí.
1: Seria això fins que, bueno, hi ha un moment que Europa, especialment Occident, es sensibilitza molt amb els... també Orient, però ho dic, que són etapes diferents en diferents moments, i aleshores el conte infantil adquireix una altra dimensió. Per tu el fet d'escriure, tu escrivies abans de ser pare?
5: Sí, però
1: alguna cosa,
5: però més meu,
1: més teu,
5: més ego, diguem.
1: Uh-huh.
5: Saps? Més per mi. Ara ja no escric per mi, saps?
1: Sí. Llavors la paternitat ha estat el que t'ha canviat en aquest sentit.
5: Sí.
1: T'ha canviat no només en respecte a l'escriptura. Això de ser pare, què tal? Com deu ser això de ser pare?
5: Això és com un... Hi havia una frase...
1: Permeteu que t'interrompi un segon. Ho deia perquè sovint es parla de la maternitat. Jo crec que té més protagonisme la maternitat que no la paternitat. Tot i que ara també pugui estar de moda parlar dels models d'home i, per tant, dels models de paternitat. D'això venia la meva insidiosa pregunta.
5: Pues, mira, seré políticament incorrecte.
1: Bueno.
5: Que això m'agrada. Jo he notat, i personalment, que hem donat un canvi generacional. Almenys la meva generació. Uh-huh. Jo penso. Perquè són pares que estem. Pares que pot ser que hi hagi, però puc comptar amb els dits els pares que no hi eren anteriorment, amb els companys de classe, tot això, antiguament, però veig que els pares estem ara, estem en una altra posició.
1: Què és estar?
5: Estar és estar. És consultar, és agafar el petit, és canviar boquers, és donar idees, anar al metge, anar al col·legi, les nens del col·legi...
1: Saber quin curs fa el teu fill.
5: Saber el curs en què està el teu fill, anar a totes les presentacions del col·legi, portar-los a fer idees... Ser un pare present, una persona present.
1: No allò d'ajudar, no?
5: No, això no està.
1: Això d'ajudar és un d'aquells verbs. És que ajuda molt a casa, i tu...
5: No.
1: La Vicky i jo estem fent així amb el cap, que no, que no.
5: Aquí no.
1: Un pare present. Un pare present per fer o per ajudar a créixer els propis fills, en aquest cas, perquè l'Armin és part d'aquest llibre, com la Cani, també, tots dos ho són, oi? A tu t'ha fet il·lusió veure el llibre? Quan l'has vist? T'ha fet il·lusió?
3: Sí.
1: Sí? I has començat a llegir-lo amb el pare?
3: Sí.
1: I amb la mare, potser també?
3: Una mica,
1: perquè tu ja saps llegir i escriure o estàs aprenent?
3: Hem de llegir aprenent, però escriure hem una miqueta.
1: Sí, en saps una miqueta? Que bé. I t'agrada llegir? Ara que estàs aprenent.
3: Fer algunes lletres amb lligada.
1: Ja saps fer lletres amb lligada alguna?
3: Algunes.
1: Caramba, això recordo que a mi em va costar molt. Encara tinc records de quan era petita. Costava molt, en sèrio. Miguel Ángel me mira com dient, no pot ser que se'n recordi, però sí me'n recordo, que a més em castigava perquè no la feia bé.
5: Sí, jo vinc la cal·ligrafia.
1: La cal·ligrafia, sí.
5: Tots hem fet la cal·ligrafia, els llibres de cal·ligrafia.
1: No, m'hi costava moltíssim.
5: Horrible.
1: Però jo ja tirava lletra de metge, que diuen, ja des de petita. És una vocació que he continuat fent i cultivant en l'actualitat. Més coses. Què esperaves d'acabar el llibre? Què esperaves o què esperes d'aquest llibre?
5: En principi, l'única intenció, que és moltes vegades que parlem la Vic i jo de per què no me n'alegro de vendre llibres, perquè ja porto 26 llibres venguts, porto un mes el llibre a Amazon, autopublicat, i tinc 10 opinions a Amazon, que està molt bé.
1: No es feien gens de publicitat, a més, no?
5: Boca a boca.
1: Llavors, el boca a orella.
5: Boca a orella. La idea principal, i parlant d'ego, és la cara que jo vaig veure quan vaig portar el llibre a casa.
1: Mm-hmm.
5: I els nens es van veure i van contar, van explicar totes les històries, perquè té 9 històries, més o menys, i totes les històries, i després fer la reflexió al final. Perquè m'agrada molt fer la reflexió al final. Tots els contes que jo he fet tinc preguntes al final.
1: És moraleja o no?
5: No,
1: és, no és moraleja, és reflexió,
5: És reflexió, és a Cane, o jo què sé, Armin, quan la cosa és que ha passat aquest nen de la història, que jo què sé, anava a bullir en el parc i es va trobar un nen que li tirava sorra o li feia alguna cosa, què creus que podia haver fet el nen petit, a l'Armin, perquè no li molestés? I ja és aquestes les reflexions. Per què? Perquè ells també s'han de fer les reflexions, perquè es trobaran històries d'aquestes.
1: I perquè els llibres justament serveixen per això. Comences de petit fent-lo servir així i continues fent-lo servir així.
5: Exacte.
1: Quan ja ets gran, segueixes dialogant amb ells, amb els llibres. M'ha sortit aquí la passió, per la, sí, per la lectura.
5: Sí.
1: Però és justament el que trobo, el que vaig trobar de petitona, no sé, quan ja vaig aconseguir la lletra lligada i llegir, era una mica més gran potser que l'Armin ara, i des de llavors no he deixat mai de llegir, perquè és un diàleg amb, amb idees, històries i propostes d'altres.
5: Sí.
1: I t'obre molt el món, crec.
5: Sí, sí, aquesta és la idea. La, el llibre va néixer d'aprenentatges a Cane i a Armin. O sigui, la Cane té molts problemes al col·legi, l'Armin també els té, també, perquè són, són nens, però la Cane sobretot no, no s'adaptava molt a l'escola, tenia molts problemes. Llavors, com li ensenyo a una nena els problemes? Com, com a afrontar i intentar millorar? Pues la idea és, amb comptes...
1: Quina té la Cane?
5: 7 anys.
1: 7.
5: Sí, sí. Ja amb 4 anys, a mi 5, al col·legi em va dir, pues, igual anar al psicòleg i tot això, pues ja saps que el col·legi necessita. O sigui, com a pare, jo em trobo que haig de fer un treball darrere dels nens perquè quan vagin al col·le
1: estiguin
5: tranquils. Clar, això no és fàcil. La nena, la Cane és una nena molt activa, ja ho veureu al conte. I l'Armin és un nen... ja ho coneixeu, ja el veieu aquí, és molt tranquil, t'explica les seves coses, li agrada parlar, li agrada visualitzar, veure les coses, però la Cane és, ja tinc el nom, és un torbellino de colors.
1: Uh-huh.
5: O sigui, com li explico que el col·legi ha d'estar tranquil·la, no ser un torbellino.
1: I més a més va contra la seva natura, d'alguna manera, eh?
5: Exacte. Com adapto una nena, o com li explico una nena que ja no es pot
1: fer?
5: Però
1: clar, aquesta és una altra qüestió. El sistema així en general, en majúscules, el sistema, ens vol generalment tranquils, ens vol generalment asseguts a la cadira, ens vol... Segueixo conjugant en present, perquè això
5: clar,
1: no canvia.
5: No ha canviat.
1: I quan ets una mica torbellino...
5: Pues,
1: no és estrany que de tant en tant rebis alguna cleca.
5: Exacte.
1: Física o figurada.
5: Exacte.
1: Us sembla que convidem a l'Anna a intervenir i ens comparteixi el que ella ha preparat?
5: Vale.
1: Et sembla també? Et ve de gust? Sí?
3: Sí.
1: Sí, l'escoltem a l'Anna.
3: Sí.
1: Aviam què ens explica ella. Hola, Anna. Bona tarda.
4: Bona tarda, Mercè. Avui parlarem d'una combinació curiosa però molt interessant. Els nens i l'estoïcisme. L'estoïcisme és una filosofia nascuda a l'antiga Grècia que ens ensenya a gestionar les emocions, a acceptar allò que no podem controlar i a centrar-nos en el que sí depèn de nosaltres. A primer cop d'ull pot semblar una filosofia molt adulta, però en realitat té molt a veure amb el món dels infants. Els nens, de manera natural, viuen emocions molt intenses. Alegria, ràbia, frustració i sovint no saben com gestionar-les. Aquí és on alguns principis estoics poden ser útils, no per reprimir el que senten, sinó per entendre-ho i canalitzar-ho millor. Per exemple, ajudar-los a diferenciar entre el que poden canviar i el que no. Una idea clau de l'estoïcisme pot donar-los seguretat i tranquil·litat. També hi ha un altre punt important. Els estoics parlaven molt de la resiliència, de la capacitat d'afrontar les dificultats amb serenor. I això, en l'educació, és fonamental. No es tracta d'evitar que els nens s'equivoquin o pateixin, sinó d'acompanyar-los perquè aprenguin a aixecar-se, a comprendre què ha passat i a seguir endavant. Ara bé, cal anar amb compte. L'estoïcisme no vol dir fer nens freds o distants emocionalment. Al contrari, es tracta de donar eines perquè entenguin les seves emocions, no perquè les neguin. En definitiva, Mercè, potser els nens no llegiran filòsofs estoics, però sí que poden créixer amb una manera de mirar el món més equilibrada, més conscient i més serena. Ens retrobem al proper programa.
1: Bona tarda, Anna, i moltíssimes gràcies, com tots els programes, per ajudar-nos a conèixer una mica més el tema que tenim a la taula. I aquest món, en aquest cas, de filosofia i nens. És una combinació... Ja filosofia i adults està sent una combinació cada cop més difícil de trobar.
5: Sí.
1: A tu t'agrada la filosofia? Et llegies? La coneixies?
5: No.
1: Com vas arribar a ella?
5: Per un psicòleg.
1: Per un psicòleg?
5: Que està boig.
1: Que està boig el psicòleg?
5: Sí, totalment. Vale. Ves aquí, li dono una abraçada, es diu Pere Portero, i està tarat. No aneu a la seva consulta, acabareu com jo, amb llibres, amb aquestes coses, no, amb nens, no aneu, no oblideu això.
1: A mi cau bé aquest psicòleg. Va ser ell qui va
5: sí.
1: introduir
5: Va ficar la idea, saps?
1: Sí.
5: No, no va dir, fes això. No, no, no. Va ficar la idea que és pitjor.
1: Sí, clar.
5: Saps? Així que és horrible.
1: Se fa run, run.
5: Sí, sí, sí. No, no. Jo anava allà a plorar, les meves penes, les meves coses, i m'ha dit, va deixar la idea i ara. I va entrar. Dic, tio, no passis això. I va començar a llegir, jo que sóc un tio que busco les coses, que investigo i tot això, i comença a llegir, a llegir, a llegir, hòstia, però això és interessant, saps? Mm-hmm. Vaig dir, ets un cabron, perdó, políticament parlant, i vaig dir, no pot ser, I mira, acabem fent un llibre pels nens.
1: M'encanta aquesta experiència que estàs explicant.
5: Sí, sí.
1: Perquè justament la filosofia que sempre té un algú com de totxo, no? Segons sí. Com ho percep com un totxo quan estudies, per exemple, i has de passar-hi, i en canvi és que jo en soc molt fan, és tan útil la filosofia,
5: sí.
1: Tan útil anar coneixent les diferents propostes que ens arriben, i ens arriben des de fa segles, perquè en això no sembla que la humanitat haguem progressat gaire, ens mantenim fidels a la nostra essència, a lo bo i a lo dolent,
5: sí.
1: I els filòsofs ens fan, moltes vegades són un punt que ens permet a nosaltres reflexionar i pensar, són una gran ajuda, jo crec,
5: sí.
1: Per moments de, jo diria fins i tot de desesperació, moments d'entreteniment també, i moments de desesperació, cometes el grau de desesperació, però també poden ser un ajut,
5: sí.
1: Suposo que anava per aquí el teu,
5: sí.
1: El teu psicòleg,
5: sí,
1: tu maldito psicòleg,
5: maldito, a més li agrada, va conèixer la Vicky, que és argentina, i començava a fer la imitació d'argentí, llavors és horrible quan fa, també, o sigui,
1: és que sabem, en aquest món dels tòpics, no?
5: Sí.
1: Ja sabem que si la Vicky és argentina li falta un res per ser psicòloga.
5: Sí, feia un acudit, vaig anar a un, ell va fer un monòleg, va entrar als pacients, va dir, va agafar una sala i va fer un monòleg, molt bé, de 10 el tio.
1: Pels pacients?
5: Sí, va fer un monòleg allí a Terrassa, molt bé, i va juntar tots els pacients i va començar a explicar com són els psicòlegs. I va començar a explicar, l'argentí, se sentava i, el problema és tu madre. La teta de tu madre.
1: Simplificat.
5: La culpa la tiene la teta de tu madre. Porque le estaba dando de izquierda. ¿Sabes? No sé qué. No, no, es un tío de Déu. Si algún día le vols convidar, pero a portero.
1: Ya me he notado por aquí el nom.
5: Tú la comano. Arribarás.
1: M'ha semblat interessant.
5: Sí, sí.
1: I, Miqui, això de ser una argentina vivint per aquí, què tal? Quant temps portes vivint aquí? O ja des de petita, no ho sé.
6: No, no. Ahora, justo hace 9 años que vine a vivir. Y bueno, hice la locura de venirme sola.
1: ¿Te viniste sola además?
6: Sí, sí, sí.
1: Está muy bien porque aquest programa ens està donant, estem optimitzant recursos, és a dir, tenim en un pack l'escriptor, tenim el nostre convidat més jove i tenim també l'aventura, no sé si romantitzada, de qui va arribar aquí sola. No té que ser gaire... Com va ser? Com va? Si vols explicar, que això no estava,
6: sí, no
1: estava previst,
6: Difícil, muy difícil. Fundamentalment el primer tiempo, el primer mes, diria que fue lo más duro, que te encontrás solo, sin tu familia, sin tu lugar seguro, ¿no? Y decir, bueno, ahora vivo con un completo desconocido, desconocida.
1: ¿No era él?
6: No, no. Una chica...
5: Yo le arreglé el ordenador, así que con sí. Esto digo todo.
1: Ah, hombre, el típico informático, sí. Con sí, su típica sí. Estrategia.
5: Sí, sí, sí, sí. Dije, iba yo, tenía problema de disco duro y yo le metí... Ahí le dije, no.
1: De verdad, de verdad. Estos informáticos
5: horrible,
1: y sus disqueteras.
6: Sí, sí. Pero bueno.
1: ¿Y llegaste con qué intención? Insisto, no estaba previsto esto, Yo de hecho no sabía que llevabas bueno, solo 9 años, es muy poco tiempo,
6: Sí, un poco a la aventura. El año anterior había venido de vacaciones con mi madre y con mi hermana. Y dije, bueno, me voy. Yo tenía un trabajo estable de hace unos cuantos años, vivía sola, o sea, estaba bien dentro de lo que cabe, pero desde una incomodidad por una situación de inseguridad de Rosario, donde yo soy, y también un poco de descubrir mundo, dije, me voy.
1: Sí.
6: Y dije al trabajo, renuncio. ¿Y por qué? ¿Por qué me voy a Barcelona?
1: Claro.
6: Y
1: dije, sí.
0: Y bueno, eso, el primer tiempo fue duro, compartí piso con una chica de Lepe, María.
1: Sí.
0: Estuve un tiempo con ella, luego conviví con dos chicas más. Y el tipo, bueno, lo conocí a Víctor al año siguiente. Y desde ahí esta aventura.
1: Esta otra aventura.
0: Otra aventura, totalmente.
1: Que incluye tener hijos incluso, ¿no? Tener, sí, un niño, ¿eh?
0: Sí.
1: Pues no sabía esta parte de tu historia, Vicky.
0: Sí.
1: Así que moltes gràcies per compartir-la, fora de qualsevol cosa prevista abans de començar. Posem una mica de música?
5: Sí.
1: Ens anem al rock americà dels anys 70, i és per una cançó que es posa justament com model d'aquest tipus d'ensenyança o ensenyament que es vol compartir a vegades amb els nens. Jo no sóc especialment fan d'aquesta època, sé que això m'està creant un conflicte seriós amb el Miguel Ángel, ho noto, ho veig a través del vidre que ens separa, però vinga, som-hi amb Sample Man.

0: Bueno, vas estar en, tornem a estar en directe. I m'estaves explicant a mi que vas estar a Mallorca.
1: Sí.
0: I et va agradar, què et va agradar, el viatge, com vas anar-hi? En avió o en vaixell?
1: En avió.
0: En avió. Era el primer cop que anaves en avió?
1: Sí, és que saps que no hem anat en barco perquè la mama es mareja.
2: En sèrio?
0: Sí?
1: Sí.
0: I aleshores a l'avió va anar molt bé. I la illa, què tal? Et va agradar, Mallorca?
1: Sí.
0: T'agrada viatjar? Sí? Què és el que més et va agradar de la illa? Si alguna cosa et va agradar especialment, eh? Si et va agradar tot, et va agradar tot.
1: Que m'ha agradat que digui Mallorca, perquè m'agrada molt la Mallorca.
0: Clar, evidentment, evidentment, no sé com no hem
1: I
0: caigut.
1: I també m'ha agradat tot.
0: Tot en general et va agradar?
2: Sí.
0: Està molt bé.
1: I també arriba la primavera ja.
0: I arriba la primavera. T'agrada més la primavera o l'hivern?
1: La primavera.
0: A mi l'hivern m'agrada molt.
1: Saps per què?
0: Per què?
1: Perquè surten flors.
0: I t'agraden les flors?
1: I però no però surten també cargols.
0: Ah, els cargols, cargol treu banya. A mi una cançó.
1: Cargol treu banya.
0: Aquesta!
1: Puja la muntanya. Cargol treu vi. Puja el muntanyí.
0: Aquesta cançó, moltíssimes gràcies per recordar-me-la, no em sortia. Moltes gràcies. Moltes gràcies. És molt gratificant la conversa amb els nens, no?
2: Sí.
0: I amb els adults? Depèn.
2: A vegades que és millor estar amb els nens que amb adults, eh?
0: Ai, que sí.
2: A vegades són més senzills i més purs, diguem, la que plaura, saps?
0: Mm. I ens agraden els cargols.
2: Sí.
0: Jo també m'hi afegeixo. Que m'agraden els cargols. Més coses. Estàs treballant en algun altre projecte?
2: A veure, tinc 60 projectes més.
0: 60, d'acord.
2: O sigui, pensa que són històries petites.
0: Sí.
2: I tinc com 60 o 70 històries més.
0: 60 o 70 històries petites?
2: Sí, com a cargola d'aquest llibre, que són històries petites, doncs sí. 60 o 70 més per poder fer una segona part.
0: Sí, segona i tercera.
2: I tercera. I jo crec que seguiré, perquè, clar, aquests nens cada dia tenen millors experiències. I com li ensenyo les coses? Pues en comptes.
0: Clar, a més, és que hi ha una altra qüestió, que suposo que et vas adaptant allò que necessita o que creus que els està plantejant la vida als nens, no?
2: Clar.
0: I t'hi vas adaptant. I ja saps suficient de la vida?
2: No tinc ni idea. O sigui, els mestres són ells. Els mestres són ells. Els hi passen coses i jo intento buscar una solució o una idea perquè tinguin per poder tirar endavant. No és més, o sigui, els mestres són ells, són els meus petits mestres.

0: Et funciona a tu com a adult?
1: No, ho passo malament.
0: Ho passes malament, dius?
1: Clar, intentant... Saps jo el que li explico? No tinc ni idea, jo no l'he passat. O sigui, jo els miro, investigo, llegeixo estoicisme, llegeixo llibres sobre nens, llegeixo articles de metges, de psicòlegs, de terapeutes, del que sigui, per intentar entendre'ls. Mm-hmm. I llavors m'entenc jo.
0: I el fet d'escriure, l'estil, la forma, ja saps que sou filòloga.
1: Sí.
0: I què tal això d'escriure la forma, el... Com t'hi has trobat escrivint? Algú t'ha corregit els textos?
1: No.
0: No? Tal qual?
1: No, Google.
0: Google?
1: Clar.
0: Quin disgust. Ara estic tenint...
1: Totalment.
0: Ara em posaré a plorar.
1: Soc informàtic. Jo sóc un informàtic. Jo, tot el que jo busco a nivell tècnic i tot això, busco a la xarxa. Mm. Jo necessito... Jo què sé, l'empresa necessita alguna cosa? Doncs pues jo busco idees a través de la xarxa. Llegeixo, investigo... Oye, com faig aquest text? Els nens com busquen aquest text? Pues busco les regles ortogràfiques, intento aplicar-les.
0: O sigui, estàs fent un curs accelerat també d'escriptura.
1: Totalment.
0: I t'agrada l'experiència?
1: No estic preparat. No sóc professional.
0: O sigui, no,
1: com hi poso massa cor. Però sé que el meu llibre...
0: Que hi poses massa cor?
1: Clar, li poso tot el meu cor.
0: Però això és el que han de fer els escriptors?
1: Clar, però jo no sóc un escriptor, intento llegir les regles, buscar la manera d'explicar-ho, de mostrar-ho, però no sé si és que quedarà bé. Hi ha molta qualitat en les escritures que jo he llegit, en llibres que he llegit. Mm-hmm. Llegir llibres d'històries, de novel·la històrica, novel·la de tot tipus, hi ha molta qualitat. Però jo no tinc aquesta qualitat. Igual potser amb el temps podré arribar.
0: Una qüestió d'artesania i d'ofici, d'anar fent. Llegir molt i anar fent, la meva opinió, la meva modesta opinió.
1: Però llegir molts llibres i tinc alguna idea de com... La meva vida m'hauré llegit uns 200, 300 llibres. Llavors, algú he agafat el...
0: I quina edat tens?
1: Jo tinc 41.
0: 41 tens ja?
1: Sí.
0: Uala!
1: Sí.
0: És que quan ens vam conèixer eres molt jovenet, esclar. Tots érem més joves, en conclusió per part meva.
1: Sí.
0: Però sí. Però recordo això, que eres...
1: Diuen que ha plogut.
0: Ha plogut, sí, una mica. Tens aquestes 60 o 70 històries que encara podries escriure. Estàs content amb el que... si estaves content amb la teva vida, però això queda molt gran. Estàs content amb el que vas fent?
1: Sí.
0: Que ja em sembla molt.
1: Sí. Mira, hi ha un exemple que jo faig amb els nens. Quan la Cani venia, era molt petita, jo agafava i la pentinava.
0: Sí.
1: Jo sóc un home. Jo no he tingut mai el cabell llarg.
0: Sí.
1: Jo no sabia fer una cua. Jo agafava el paper...
0: Una noia, no he sabut mai fer-me una cua.
1: No tinc ni... Jo agafava la pinta... I agafava la cua, o sigui, la goma del cabell, i jo començava a pentinar. I com es fa això?
0: El mateix que jo, eh?
1: No tinc ni idea.
0: El mateix que
1: a partir d'aquest moment dius, no tinc ni idea de la vida.
0: Mm-hmm.
1: Ja, jo no dic canviar bolquer, eh? Canviar bolquer és tu agafes i no tens... S'agafes tant tot en el temps quan han nascut i no tens ni idea. Però una pinta... i un cabell. Jo agafant i començava i ella em deia, la Vicky em deia, no, ja ho faig jo. Sí, fes-ho tu, ho faràs millor. Però després deia, no...
0: Sí, Vicky, fes-ho tu perquè ho faràs millor.
1: No dic
0: que tu, dic que jo, perquè jo, de fet, porto el cabell curt des de fa moltíssim temps, però me'n recordo amb el cabell llarg, que és com les nenes havíem d'anar fa uns anys, i fer-me una cua era una cosa absolutament dramàtica, no aconseguia fer-me-la.
1: Pues imagina't, jo passava malament.
0: Mm.
1: Aquest és quan dones tot el que has estudiat al col·legi, tot el que has dat a l'empresa, a la vida. No tenies ni idea. Mm. Jo començava i dic, no, para, Víctor. Cada dia intenta pentinar. I ho fas malament, no passa res. Torna a començar.
0: Es tracta d'això? Estarà insistint?
1: És el camí. No tinc compte, explica això. acceptar el camí. Que no és l'important arribar a l'objectiu de fer la cua perfecta, sinó el camí de cada dia pentinant-li els cabells.
0: Això és el que passes connecta. Bé pel camí, també.
1: I això és el que fa la connexió amb l'altra persona.
0: I tu, Vicky, no t'animes a escriure?
2: No, esa faceta creo que no la tengo.
0: No te llama la letra.
2: Sí, porque me gusta el derecho, que al fin y al cabo también son letras.
0: Sí.
2: Pero no tengo.
0: Y el derecho también está pensado para vivir mejor, de hecho.
2: Sí.
0: Se supone.
2: Sí, pero no tengo como una faceta creativa, por así decirlo. No siento que la tenga.
0: Me gustaría, me agradaría llegir un trosset del llibre, ja que estem parlant tant d'ell, i que fem petit tas, puc?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: I el faig amb un... el Premi a l'Esfuerzo.
1: Bueno.
0: Val? L'he triat perquè vull saber què m'expliques a propòsit de l'esforç en una societat com la nostra on se suposa que l'esforç sempre és premiat. Se suposa. Esfuérzate i arribaràs a on tu vulguis. Això s'ha repetit molt, almenys durant un temps. Aviam què ens proposes. ¿Vale? El Premio al Esfuerzo. Cuando cruzaron la puerta de la cascada, ocurrió la magia. Sus escamas de pez se convirtieron en piel mágica. Le salieron bigotes largos y cuerpos elegantes. Ya no eran carpas, se habían convertido en dragones voladores. Ahora podían volar libres por el cielo. Desde las nubes miraron hacia abajo. El río parecía un hilo pequeño y los diablillos burlones ni siquiera se veían. Akane y Armin rugieron de felicidad, un rugido suave y feliz, y dieron volteretas entre las nubes. Habían ganado porque nunca se rindieron. Aquesta és la proposta que ens fa a propòsit de l'esforç amb Víctor. I si us sembla, doncs fins aquí. Sí?
1: Sí.
0: Moltíssimes gràcies. Alguna cosa pendent que tu vulguis dir, Víctor, que tinguis ganes de compartir, que no hagi sortit a la conversa?
1: Que les coses es disfruten pel camí i surten soles. Que el bonic no és arribar al final del camí, el bonic és caminar el camí.
0: Caminar, a més, si mantens una mica això, la il·lusió. Avui parlava, aquest matí, en una conversa de cafè, a més, sortia allò del... Tu has fet també el vaso medio lleno o mig ple, mig buit, mig ple, i és tan fàcil veure el mig buit de vegades. No està el món potser tampoc en un dels millors moments,
1: sí,
0: històricament. I tu, Vicky, què tal? Bé, també?
2: Sí, molt bé. Moltes gràcies per este rato compartido.
0: No, al revés, a vosotros. I tu què tal? Com va, Armin? Bé? Sí, tens una mica de soneta ara, potser?
3: Sí,
0: i tens gana, clar. És urgent que ens acomiadem ja dels nostres oients, hem d'anar a sopar. Una abraçada a tots els oients, moltes gràcies, Miguel Ángel, com sempre, per acompanyar-nos, i especialment en un dia amb un convidat també igualment especial. Moltes gràcies a l'Anna per la seva col·laboració, com sempre. Víctor, moltes gràcies per aquesta trobada, que ha sigut molt més del que originalment estava pensat. Vicky, Armin, gràcies també.
2: Gràcies.
0: I a tots vostès, a tots vosaltres, doncs fins la setmana que ve, a Punt i Coma, aquí a Ràdio Sant Quirze. Bona nit.

Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Bona nit, mainada.
1: Bona nit, Moisès.
0: Som a la Moxiganga. Bona nit, què tal? Com esteu? Comença l'última Moxiganga de la temporada. Oh, però comencen les vacances d'estiu. Bien! Per fi s'acaba l'escola, per fi comença l'estiu. I a l'estiu tenim moltes coses per fer, com per exemple anar de campaments, anar de colònies, anar de càmping amb el pare i amb la mare, o bé fer un gran viatge de la nostra vida. Tot això ho farem durant tot aquest estiu, però recordeu que la Moxiganga torna al setembre. Després de l'11 de setembre nosaltres tornarem amb una nova temporada i moltes, moltes ganes de passar-nos-ho molt bé tot fent ràdio, i m'agradaria pensar que vosaltres escoltant-la. I per ser, doncs, l'últim programa de la temporada, avui escoltarem contes de microbis amb l'Anna i el Roger, i després escoltarem un conte de versos per versos. Avui no hi haurà cançó de bressol, perquè a partir d'ara, a partir d'aquest moment, us podeu anar a dormir l'hora que vulgueu. Per què? Doncs perquè demà no ens hem de llevar d'hora, demà no hem d'anar a l'escola. Bueno, encara sí, perquè s'està acabant el curs i segurament encara heu d'anar a fer els últims exàmens, anar a buscar les notes, fer alguna coseta que encara ens toca fer. Atenció, perquè avui la primera cançó que us posarem va dedicada de l'estiu i es titula La cançó de l'estiu. És una cançó que ens explicarà com hem de fer una cançó de l'estiu. Ara que tenim temps, ens podem dedicar a compondre cançons, per exemple. Doncs vinga, va, que ja ho tenim, la Moxiganga feta i presentada. Abans, però, deixeu-me dir que aquí a la Moxiganga tenim una pàgina web que estarà oberta tot l'estiu. Una web a la qual ens podeu escoltar, continuar escoltant, per exemple, si no, programes sencers, allà podeu escoltar totes les Moxigangues de la temporada. I si us agrada molt una de les nostres seccions, doncs podeu clicar directament a la secció i escoltar només la secció. Com, per exemple, doncs posem Fil de la Poesia amb la Montse Peláez, Contes de Microbis amb l'Anna i el Roger, 100 anys de contes amb el Roger també, o bé el Pauet, també podem escoltar Pauet. I si teniu ganes de jugar amb el pare i amb la mare, tenim els jocs de falda també preparats allà per tots vosaltres. I si us agrada escoltar contes i històries, tenim els contes de la Moxiganga i també tenim el circ petit de la Moxiganga, que és el nostre radioteatre. I aquí, a més, hi trobareu moltes altres activitats, com per exemple pintar, si us agrada pintar, o podeu llegir, que tenim un conte al qual doncs podeu llegir el conte de circ petit. Doncs vinga, va, tal i com us he dit, el meu nom és Moisès Bruch i ara mateix comença l'última Moxiganga de la temporada i ho farem amb la cançó de l'estiu del Do Re Mi Fa Bo, un disc molt xulo que us recomanem aquí a la Moxiganga. Do Re Mi Fa Bo. I la cançó ens parla d'això, de com ha de ser una cançó de l'estiu. Què ha de tenir la cançó de l'estiu? Doncs mireu, ara mateix, aquí a la Moxiganga, ho sabrem. Nois i noies, amics i amigues, pares i mares, avis i àvies, comença la Moxiganga. Som-hi!

0: La Moxiganga. Aquest programa sí que és una ganga.
1: La Moxiganga presenta Contes de microbis d'Arthur Cornell, amb les veus de Anna Bruch i Roger Garros.

0: Helicobacter pylori, úlcera de estómago. Dintre la nostra creix aquest microbi recargolat, que dins del pylori està sempre amagat. L'àcid corrosiu de l'estómac el bitxet resistirà, fabricarà un potent enzim que el suavitzarà. Aquest organisme ha atacat petits i grans per tot el món durant milers d'anys. En algunes persones, el microbi úlceres pot provocar, que si no es tracten, en càncer d'estómac es convertiran. Es pensava que l'ansietat causava aquesta malaltia, que no s'alleujava ni amb antiàcids ni amb psiquiatria.
1: Em sembla estrany,
0: diu en Roger tot rumiant,
1: que ningú pensés que un microbi podria ser el causant.
0: En Barry Marshall va tenir una pensada admirable i assenyalar l'Helicobacter pylori com a l'organisme culpable. L'any 1984, aquest metge agosarat, molts milers d'Helicobacter pylori es van passar.
1: Això és molt perillós,
0: va dir en Roger. Quan en Marshall es va posar malalt, un antibiòtic va ser el millor remei. La culpabilitat de l'Helicobacter pylori es va provar, fent a la medicina un gran servei. Aquella gran descoberta la ciència va il·luminar i Marshall i Warren el Premi Nobel van guanyar. Avui, amb l'antibiòtic adequat, l'Helicobacter pylori ja pot ser derrotat, però sense els enzims del microbi, l'àcid ha reaparegut. I si mai puja l'esòfag, causa efectes molt temut. En Roger, amb internet, pregunta:
1: com podrien impedir que l'àcid càncer torni

0: causar.
1: Segueix sent un misteri? Ningú no l'ha sabut dir.
2: I fins aquí, Contes de microbis, d'Arthur Kornenberg, amb les veus de Anna Bruch i Roger Garros.

0: va així ni moia.
1: No.
0: La moxiganga.
1: Oh, yeah.
0: La xirimoia.
1: No.
0: La moxiganga. Aquest programa sí que és una ganga.
2: Saps què? El cervell és el centre de comandament del cos. Manté un bon funcionament de les diferents parts i és responsable dels pensaments, els sentiments i la memòria. El cervell està unit a la resta del cos per mitjà dels nervis. Funciona una mica semblant a un cable del telèfon. Envia la informació al cervell en forma de petites corrents elèctriques. El cervell filtra la informació i actua en resposta enviant instruccions a través dels nervis.
0: La moxiganga. Aquest programa sí que és una ganga.

0: massa pitjor.
1: Amb els hi farem la volta al món.
2: Atenció, nens i nenes! Ara faré el meu espectacle més perillós i espectacular! Pujaré dalt d'una cadira i amb els ulls tapats saltaré

La noria més gran del món és la British Airways London Eye, dissenyada per els arquitectes londinens David Marks i Julia Barkifield. Mideix 135 metres d'altura i un altre tant de diàmetre. Construïda en la South Bank de la capital britànica, va realitzar el seu primer vol a l'1 de febrer del 2000 i al mes següent va entrar en servei regular. Cada una de les 32 cabines, completament tancades i amb capacitat per a 25 passatgers, completa un gir de 360 graus cada 30 minuts.

a Dalt i la Moxiganga presenten... la divertidíssima versió en versos per versos de Els Tres Porquets. Traduïda per Miquel Desclot. Narrador, Moisès Bruch.

L'animal que jo poso al cap damunt de tots els altres és el porc. I punt. El porc és noble. El porc és eixerit. El porc és educat. Però està escrit que alguna hora, per fer-me la traveta, n'hi hagi algun defluixat de la xaveta. Què diríeu, a veure, si algun dia, anant pel bosc, tots sols en companyia, ensopegàveu, quina gran troballa, un porc en una caseta de palla? El llop, veient-lo, es va llepar els llambrots i va dir: aquest porquet ja ha fet a tots. Porquet, porquet, si et plau, deixa'm entrar. No, no, llopet, que ja sé de què va. Bufaré i bufaré i la casa volarà. El porquet suplicava com un reu, però el llop no es donava per cap preu. Cancel·lada, fuet, pernil salat, ves per on, sóc un llop afortunat, va dir-se. I tot i que era un carcamal, va guardar-se la cua pel final. El llop va anar volant, un pèl bolit, fins a trobar, oh sorpresa, un nou convit, una altra casa de porquets lirons, i aquesta era vestida amb branquillons. Porquet, porquet, si plau, deixa'm entrar. No, no, llopet, que ja sé de què va. Bufaré i bufaré i la casa et volarà. I el llop hi va afegir: doncs ves que vinc. Va bufar i rebufar 6 cops o 5. I el pobre porc es va posar a xisclar. Cridava: oh, llop, has fet un àpat ja. Parlem-ne, doncs, i fem un tracte, fa? El llop: suposo que deus dir per xanxa. I en un no res el va tenir a la panxa. Ah, cosa fina, va fer el lluparràs. Però el que jo és de tip no n'estic pas. Ja ho sé prou que se m'infla la tripeta, però és tan gust saltar-se la dieta. Va arribar a una altra casa a poc, com un ratolí que s'hi acostés per joc. A la casa hi havia tremolós, un porquet arraulit com si no hi fos. Però aquest, el porquet número 3, era llest com cap altre i molt entès. Res de palla, ni branques ni bastons. La casa era feta de maons. No m'aconseguiràs, va dir el porquet. Et volaré, va contestar el pillet. Mira que hauràs de menester un bon buf i no et veig prou sapat, va dir el nap buf. Bufa que bufa, el llop perdia obleix i la casa seguia allí mateix. Si no la faig volar bufant, va dir, la volaré amb un mètode més fi. Aquesta nit et passaré visita i ho faré amb un cartutx de dinamita. I el porquet, ai, el cafre que n'és capaç, se'n va al telèfon a tot gas i marca el número d'una llibreta que és el de la veïna Caputxeta. Digueu, ella va fer, amb qui parlo? Amb qui? Hola, porquet, com prova per aquí? I el porc cridava, ajuda'm, Caputxeta, et sembla que podries, vermelleta? Esclar, ho intentaré, que ella respon. Què tens? I el porc, un llop que em treu la son. Sé que has tractat amb llops altres vegades i aquí en tinc un que fa unes grans bufades. I ella que diu, ai, porquet estimat, és la meva millor especialitat. Ara em rentava el cap, però és igual. Així que el tingui sec, vindré amb un salt. De manera que al cap d'una estoneta arribava la valenta Caputxeta. El lluparràs, que en té una gran sorpresa, se la mira amb uns ulls grocs com maionesa. Ell, que s'esmola aquells ullals punxents, i la bava li cau entre les dents. De nou, la Caputxeta s'enriola, es treu de la faldilla la pistola i li apunta també aquest ull esquerre, i d'un sol tret el deixa estès a terra. El porc, mirant per la finestra, fa un crit. Molt bé, heroïna Caputxeta! Porquet, mai no et refies de gent dupa, com aquesta dameta que fa pupa. La Caputxeta, avui ho he descobert, té 2 abrics de pell de llop, ben cert, però per fer viatges veig que té un maletí de pell de porc també.

I avui, que és l'última moixiganga de la temporada, toca donar les gràcies a tothom qui ens ajuda a fer la moixiganga. Des de l'equip de Sir Petit tenim en Joan Sidera, Jordi Terrades, Jordi Canal i Mònica Torra. Equip de la moixiganga amb les seves seccions, com a poet tenim en Jordi Terrades, com Andreu Cistella, en Joan Sidera, posem fil a la poesia amb Montse Pelaez, contes de microbis, Anna Bruc i Roger Garros, i 100 anys de contes amb el Roger Garros. Dir-vos també moltíssimes gràcies a totes les emissores que emeten la moixiganga setmana rere setmana: Ràdio Balsareny, Ràdio Bon Matí, Ràdio Sant Padó, La Veu de Navàs, Ràdio Sant Fruitós, Ona Codinenca, Ràdio Cubelles, Ràdio La Selva, Ràdio Gelida, Ràdio Esparreguera, Ona Digital, Ràdio Mollà, Ràdio Barberà, Ràdio Puigcerdà, Ràdio Castellterçol, Ràdio Cabanes, Ràdio Balaguer, Ràdio Vila, Ràdio Joventut, Ràdio Caliu, Ona 359, i també des d'on fem la moixiganga, des de Ràdio Sant Quirze. Moltes, moltes gràcies a tots per aquesta fantàstica temporada. 16 temporades portem ja al vostre costat, i us diem que al setembre tornarem aquí a la moixiganga amb moltes, moltes ganes de passar-nos-ho molt bé. El meu nom, Moisès Bruc. Esperem retrobar-nos al setembre, quan comenci l'escola. Bones

Sanquirca, radiosanquirca.cat. Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: sempre al teu costat.
1: Ràdio Sant Quirze presenta Nit de Jazz amb Joan Pastor.

Hola, benvinguts i benvingudes a l'Hora Màgica dels Mussols. Aquí seguim amb el nostre particular batec musical amb aires de jazz, com sempre, a radiosantquirze.cat. Després del centenari d'en Mal Davis, avui toca un altre homenatge. Per tant, ens mourem al voltant del músic Sonny Rollins, llegendari saxofonista que ens va deixar aquest passat mes de maig als 95 anys. Poca broma, 95 anys, eh? Va seguir tocant fins l'últim moment. Ens va deixar a la residència de Woodstock, on vivia, a Nova York. Per tant, parlarem d'un home que va fer de la recerca una forma d'art. Avui ens acostem a Sonny Rollins no només per recordar la seva música, sinó per recuperar una manera de pensar i de sentir. En la dècada dels anys 50 estava, segons els experts, evidentment, en el moment més dolç de la seva carrera. Es va convertir en un autèntic arquitecte del saxo tenor, amb un do extraordinari per improvisar i alhora per a la creació de nous ritmes, com per exemple el calipso, que ara escoltarem fusionant-lo amb el jazz. Una mostra d'aquesta època és el seu treball Saxophone Colossus, editat per la discogràfica Prestige l'any 1956. Escoltem-ho.

Doncs sí, això és el calipso, segons en Sonny Rollins, evidentment. El jazz, especialment en la seva tradició afroamericana, té una dimensió profundament democràtica. Ara ho explico. No perquè tots els músics facin exactament el mateix, sinó perquè cadascú aporta una veu pròpia dins un espai compartit. La improvisació és com una conversa, s'escolta, respon, es discrepa, es proposa, en definitiva es construeix conjuntament. El talent de Sonny Rollins ens ho torna a demostrar amb aquest treball de l'any 1957. Una proposta molt trencadora inspirada en les típiques pel·lícules del Far West, acompanyat per dos músics excepcionals, en Ray Brown al baix i el fantàstic Shelly Manne a la bateria.

La música de Sonny Rollins ens recorda que la llibertat no consisteix a tocar més fort que els altres, sinó a trobar una veu pròpia capaç de dialogar amb tots, amb totes les altres veus. Això connecta amb un aspecte molt humanista de la seva trajectòria, la seva obsessió pel creixement personal. És famosa la seva retirada temporal dels escenaris a finals dels anys 50 per estudiar i repensar la seva música. Durant aquells anys practicava sol al pont de Williamsburg, Nova York. Aquest gest és gairebé filosòfic en un món que premia l'èxit immediat. Rollins va escollir el silenci, la reflexió i l'autocrítica. Quan torna, és a dir, l'any 1962, treu un nou treball anomenat, com no podia ser d'una altra manera, The Bridge, el pont. Presentava un so més íntim i molt més personal. Escoltem-ho.

Mare meva. Res a dir, res a dir, perquè esclar, et quedes sense paraules. Des d'una perspectiva humanista, el jazz és molt més que un gènere musical. És una metàfora de la vida. Sí, ja sé, m'estic posant una miqueta estupendo. I una celebració de la llibertat, la diversitat i el diàleg. I això ens ho torna a demostrar el gran Sonny Rollins l'any 1964 en un disc dedicat als clàssics de jazz anomenat Standards. La seva manera de tocar ja és una manifestació d'art amb estat pur. Això sí, afegint el seu característic toc d'humor, com amb aquest Night and Day del clàssic d'en Cole Porter.

Amèrica. I per tancar aquest petit homenatge al mestre Sonny Rollins, escollim un treball de l'any 1972. Un disc anomenat Next Album, ja imbuït amb el clima de fusió elèctrica que el mateix Miles Davis va inaugurar com a camí a seguir en aquesta dècada. De fet, un dels músics que l'acompanyen era un fixe de la banda del mestre de la trompeta, el bateria Jack DeJohnette. Sonny Rollins havia anat madurant com a compositor i els seus temes cada vegada eren més creatius i més juganers. Escoltem el seu Playing in the Yard, és a dir, jugant al pati.

Bé, bé, segueixen, perquè hi ha molta música amb en Sonny Rollins. En Sonny Rollins també era un gran seguidor del blues, i sobretot d'en Bessie Smith. Per això va voler fer un cover d'un tema molt emblemàtic de la gran dama del blues, però quan va escoltar la versió que va fer la Nina Simone, habitual d'aquest programa, una de les habituals d'aquest programa, va desistir en l'intent. En una entrevista per la revista Rolling Stone, va comentar que la versió de la cantant i pianista era insuperable. Escoltem-la.

mare, no, és que no em canso mai d'escoltar-la, aquesta dona. Li sortia la música per tot arreu, bueno, un cas únic. I ara fem un salt en el temps per anar al nostre segle XXI i acostar-nos a l'actualitat. Això sí, seguint al costat del blues. La nostra propera convidada, Jackie Benson, diuen que és el somriure més màgic de la nova escena musical d'Austin, la capital de Texas. La manera d'improvisar recorda l'estil del gran Sonny Rollins, dolç i alhora impecable. La seva veu angelical, una creativitat il·limitada, la seva presència i uns tocs de guitarra, ho escoltareu, molt elegants, converteixen els seus directes en tot un esdeveniment. Escoltem aquest live des de la seva ciutat, Austin, realitzat l'any 2022. Yeah.

Jackie Benson, Jackie Benson. Ens sentirem a parlar molt perquè aquesta dona, uau, els seus directs són tremendos i han pogut escoltar que sap posar les coses al seu lloc, que sap anar amb una potència descarada i alhora també amb una suavitat molt subtil. Bé, en Sonny Rollins, que va fer la volta al món moltes vegades durant la seva carrera musical, sempre comentava que es quedava meravellat quan li tocava treballar a la Índia per la seva música clàssica. Sobretot admirava els ragues pel seu mètode d'improvisació, que té molt a veure amb l'hora del dia i l'estat d'ànim de l'intèrpret. Per això, ara ens acostarem a la música d'Anauska Shankar, creadora d'un so únic on conviuen l'esperit d'innovació i experimentació. I aquest esperit es deu segurament a l'herència del seu pare, Ravi Shankar, el responsable de la irrupció del sitar en la música occidental mitjançant la seva relació amb figures que van des dels Beatles a John Coltrane o Philip Glass. Anauska no només ha recollit l'herència del seu pare, sinó que l'ha fet créixer enllaçant els sons de la Índia amb el jazz. Escoltem el següent treball realitzat l'any 2013.

En Euskal Xancar i un tema que ens anunciava l'arribada de l'estiu. Bé, fem un canvi, ens anem a Japó. Hiroshi Suzuki va ser un trombonista de jazz japonès nascut a Yokohama el 1933 i mort a Las Vegas el 2020. És considerat una figura destacada del jazz japonès durant les dècades dels anys 60 i 70. Tot i que el seu reconeixement internacional va arribar molts anys després de la seva etapa més activa. La seva obra més famosa és l'àlbum Cat, de l'any 1976, una combinació elegant de jazz, funk i fusió, que va passar gairebé desapercebut en el moment de la seva publicació, però dècades més tard va ser redescobert per col·leccionistes i aficionats al jazz japonès. Un dels temes més destacats, que ara posarem, Romance, li va dedicar a Sonny Rollins per agrair-li la connexió que tenia amb el jazz del Japó. Hiroshi Suzuki va passar bona part de la seva carrera lluny del focus. Avui, en ple segle XXI, és considerat una de les joies amagades del jazz japonès dels anys 70.

Bé, acabem d'escoltar Hiroshi Suzuki i el seu Nocturn Romance. Una de les característiques de la carrera d'en Sonny Rollins era el seu esforç constant per ajudar i donar veu a músics excepcionals que per alguna raó quedaven fora de l'escena. I en són uns quants, I per tant patien per poder realitzar la seva música. Per això tanquem l'espai d'avui amb un gran desconegut, un músic genial, un excel·lent guitarrista de casa nostra. Ray L. Falcón, nom artístic de Ramon Llenes, és un d'aquells personatges gairebé llegendaris de l'escena catalana i espanyola dels anys 70. Un músic que va quedar fora del relat oficial. Va moure's pel soul, el funk i els sons negres amb una naturalitat sorprenent. La seva versió de Papa Was a Rolling Stone té una força espectacular. No és una còpia dels Temptations i aporta una personalitat pròpia, una energia gairebé mediterrània, sense perdre l'essència soul jazz del tema. Escoltem-ho.

Bé, una joia totalment desconeguda d'aquestes que, doncs, els que ens agrada molt la música, doncs, ens agrada descobrir. Bé, avui hem parlat de Sonny Rollins, del Japó, dels ragas de la Índia i de músics que el temps havia deixat en un racó. Potser tots aquests camins tenen una cosa en comú, la recerca, el tema d'avui. Perquè la música no és una col·lecció de certeses, sinó una aventura de descobriment, i el jazz, potser més que cap altra música, ens recorda que escoltar també és explorar. Bueno, doncs hem arribat al final. Volem donar les gràcies, com sempre, al tècnic de Ràdio Sant Quirze, Miguel Ángel Bueno, per la seva màgia, el to inspirador i el seu expert acompanyament. Si voleu compartir l'Hora dels Mussols amb nosaltres tots els dimecres a Nits de Jazz i a partir del mes de setembre, seguirem tenint amb vosaltres una gratificant cita per gaudir de la música. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i per acompanyar-nos en aquest viatge.

Ràdio Sant Quirze. Són les 10. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. La nit dels misteris.

programa La nit dels misteris és un viatge pel món desconegut que ens envolta. Una oportunitat per parlar dels enigmes i els fets misteriosos existents al món. De les llegendes de fantasmes a les psicofonies des del terrat. Els misteris de la natura i els inquietants visitants de Sirio B. Misteris i enigmes que ja formen part de la nostra existència i del nostre teixit cultural.

Aquesta nit parlarem de el fenomen ovni a Montserrat i el senyor Grífols, dels encontres a la tercera fase, parlarem de la música per comunicar-se amb l'univers, dels contactats i els contactes amb extraterrestres i finalitzarem amb el Globus o el planeta vermell.

0: Hem arribat al cruel de la Massana i ara estem camí de l'esplanada.
1: De l'esplanada Omni, de Montserrat.
0: Estem a 2 quilòmetres i a punt d'enlairar-se, tu com un.
1: El Josep Antoni i jo mateix, amb una missió...
0: Hem trobat ja una furgoneta no identificada.
1: Sí, que ens segueix, ens estan seguint, però no sé, no sabem qui és. Volen ser els homes de negre. Tu saps els homes de negre, que són els que vigilen que no posem els nassos amb els temes misteriosos.
0: Mira, se'ns creu a l'altre llum, és un altre senyal.
1: Sí, estem perduts en una carretera i...
0: Es veuen moltes junts al fons, no sabem en quin tipus d'objectes poden ser.
1: Sí. Una nau ens ha il·luminat.
0: Interestel·lar.
1: Sí, interestel·lar, però ens ha de...
0: Però portava molta llum. I estic una mica més i se'ns estela entre nosaltres.
1: Llavors sí que veurem les estrelles. Vinga, talla.
2: El dia 11 de maig de 2022... A les 11 de la nit, l'equip d'investigació de Misteris la Nit té que acudir a una cita ineludible per a tots els amants del misteri. Estem a Montserrat, perquè diuen que en aquesta muntanya màgica es viu i es creu sobre els albiraments d'omnis. De fet, cada dia 11 de cada mes, des de 1977, es reuneix un grup d'aficionats a l'ufologia, en aquesta esplanada dels albiraments, on un investigador omni i contactat extraterrestre ens descobreix com es mouen les llums del cel.
3: Ara, 1, 2, 3, provem. 1, 2, 3, se m'escolta? Vale, estem aquí, hem arribat el Josep Antoni i jo a la carretera, a l'esplanada dels omnis de Montserrat, a prop de Barcelona,
4: Santa Cecília.
3: I encara no és l'hora perquè l'albirament comença a les 11, però ja hi ha bastanta gent que està aquí. Per exemple, hi han aquí uns senyors que estan tranquil·lament sentats. I vostès venen habitualment aquí a veure ovnis?
5: No, és el segon cop que jo vinc.
3: El segon cop, i vostè, senyora?
5: És la primera vegada.
3: Ah, la primera?
5: Sí.
3: El primer cop? Vale. I llavors com és que han vingut? Ho havien sentit a explicar amb algú que...
5: Molt sovint s'ha sentit a parlar...
3: El dia 11.
5: Qui, de cada mes.
3: Que ho van sentir per la televisió, la ràdio.
5: Jo sé diluïtat entre amics.
3: Els amics. Molt bé. Què venen? De molt lluny o...?
5: De Barcelona.
3: Molt bé, moltes gràcies. Doncs esperem a veure si aquesta nit tenim sort i podem veure un albirament.
5: Nosaltres també.
3: Ens anem veient. Pues... Gràcies.
0: Aquesta junta ja hi són amb gent.
3: Estem caminant, no tens, jo no ho veig. Bueno, sí, és una nit en què hi ha una lluna que no és plena, però Déu-n'hi-do. I aquí està ple de gent, tenim que anar en compte, perquè no veig res. Ara hi ha una mica d'il·luminació. El Josep Antoni ha obert les llums. Anem a veure si...
6: No, però allà hi ha una... No ho sé, però jo...
0: Heu passat d'allà?
3: No,
6: hi
3: hem passat.
6: Jo veig amb els prismàtics.
3: Ara anem...
6: Els prismàtics allà al costat...
3: Sí.
4: Ja està a la dreta, i fa més d'una hora que està.
3: Ostres.
4: Veus la llum blava de la dreta?
3: Ah.
4: A sota d'aquells tres punts vermells.
3: Sí.
4: Aquell cotxe de policia fa una hora i pico, no és que està allà.
3: Carai.
4: Ja,
3: Igual ha passat alguna
4: cosa. Sí? O és alguna
3: cosa? Això? No ho sé. Anem a explicar. A veure, hem estat veient ara Josep Antoni avions, no? I es veia per
7: un satèl·lit,
3: no? I es veia que el satèl·lit seguia una trajectòria molt marcada. Era una llum que es veia i era un satèl·lit, allò, un satèl·lit.
7: Ni l'avió estava molt clar.
3: Ara l'avió estava claríssim per les llums.
7: Un pal padeix, a més feia un soroll, també. Vull dir que...
3: Ara bé,
7: no hi havia dubte.
3: Com distingim un objecte volant no identificat?
7: De qualsevol altre estel.
3: De qualsevol altre estel o d'una pluja d'estels?
7: O d'una pluja d'estels, no? o la extinció d'un estel,
8: o la extinció d'un estel, pues pel moviment. O sigui, és un moviment molt, molt particular. Estàs, per exemple, aquí estem, i ara que veiessis una llum que se t'aproxima, i que se't para davant teu, o sigui, imagina't aquí al fons ara una d'aquestes llums que de cop i volta ve cap a tu i que es para, s'està uns instants per estar, i llavors fa un moviment en una altra direcció totalment diferent de cop i volta, i que se'n va a una velocitat increïble. Sí. Cosa que no és normal,
7: és com un moviment erràtic, no?
8: Sí, sí, sí, exacte, que no segueix una trajectòria marcada com, com seria un satèl·lit, o seria potser un avió, no? Que segueix, com, segueix una ruta més aviat marcada, no?
9: Sóc aquí.
8: Pago això.
2: El dia 11, Josep Antoni, per què el dia 11? Això potser és que el cas Manises, te'n recordes que va ser un dels albiraments, sí, més famosos d'Espanya?
10: Sí, de fet, es va tirar aquesta data per commemorar el que tu has dit, el cas Manises, que va ser l'11 de novembre del 1979, i és un homenatge a l'albirament més famós d'Espanya.
2: Tot molt animat, per aquí aquesta nit, sí, et sembla, sí, tanta gent.
10: No, jo no esperava que trobaríem tanta gent, i ja haguéssim trobat avui tanta gent, evidentment. Llàstima que al final hi havia unes llums allà al fons,
2: sí,
10: i la lluna, la lluna que estava pràcticament a tres quarts.
2: Sí, anem a veure què més trobem per aquí.
8: Vale. Estem aquí a l'esplanada dels Somnis de Montserrat i ens hem trobat amb molta gent. En aquests moments, que ja són les 11 tocades, s'ha vingut des de l'hotel El Bruc un munt de persones en cotxe, en professor, i estem mirant el cel. Aquí estic amb dues persones que diuen que és la primera vegada que arriba.
11: Sí, és la primera vegada que estem aquí.
8: Sí, vostè també.
12: Sí, és el primer cop.
11: Bàsicament hem vingut perquè portem, o sigui, som d'aquí a tota la vida i sabíem que el dia 11 de cada mes es reunia la gent aquí per veure una mica això del tema.
8: I què els hi ha dit? Ho han sabut per la televisió, per algú que els hi ha dit?
11: Una mica de cultura popular, en el sentit que sempre l'hem escoltat, i quan busques a internet i tal, pues, sí, ja veus que sí, que és un fenomen que passa cada mes. I
8: el senyor Grífols, el coneixeu, el senyor Grífols?
12: No, però sí, d'entrevistes, de tal.
8: Ah, que l'entrevista que li han fet.
11: Sí. Se sap d'ell perquè és com que està associat al nom.
8: No. I han vist alguna cosa aquesta nit?
11: I al moment no.
8: Unes llums estranyes.
11: Un satèl·lit, no? I unes llums estranyes a la muntanya.
8: Que no sabem de què eren, no estaven identificades.
12: No, però això segurament seria alguna obra o algunes llums de seguretat per els vianants. O...
8: Per els vianants,
11: sí,
8: això.
11: Mil històries. Al final són coses que no pots explicar, perquè no perquè siguin fenòmens que dius, ostres, són d'una altra mansina, perquè que bueno, lluny, sí, i no saps. Ara de nit
12: és una informació, sí, més, clar.
8: Vale, i a més en el cel hi ha molts avions, també hem vist,
11: sí,
8: avions,
11: sí,
8: no?
11: I satèl·lits
8: o... que sí, n'hi ha de molta...
11: Llums una mica
8: que són normals, que
11: trenquen una mica, perquè no és normal afirmament, però sí que poden tenir una explicació
8: una explicació lògica, sí, i normal, sí, que no és això. Ah, doncs moltes gràcies, continuem mirant el cel a veure si trobem més coses. Molt gràcies. Bé. No, però... Hola, estem aquesta nit del dia 11 de maig a l'esplanada dels Somnis d'aquí de Montserrat. I en aquests moments, que ja són les 11 tocades, ha vingut molta gent des de l'hotel El Bruc, que està a la carretera Nacional 2. Anem a parlar amb alguna de les persones que estan aquí i que estan mirant el cel. Hola, bona nit.
13: Hola, bona nit.
8: Ha vingut altres vegades vostè aquí?
13: Bueno, jo i un grup de persones venim d'una manera regular, com a mínim una vegada a l'any, en aquest cas, que sigui gairebé sempre a l'11 de maig.
8: A l'11 de maig, per alguna cosa en especial?
13: Bé, perquè fa millor temps i, en definitiva, perquè... Bueno, perquè és primavera, no?
9: Perquè
13: no
9: sé. És primavera, clar, home, és, i així ha vingut diverses vegades.
13: Sí, sí, però l'11 de maig està bé, perquè en definitiva ja no fa massa calor, però en canvi ja no fa la fresqueta que faria uns mesos enrere.
9: Ah,
13: no,
9: o sigui,
13: la qual cosa fa que costi pensar com deu ser això el mes de desembre.
9: Clar, clar, sí. I alguna vegada les que ha vingut ha vist alguna llum estranya al cel que es pogués dir fenomen no identificat?
13: A veure, jo personalment no, però hi ha gent amb la que tinc confiança que sí que els ha vist, i a més he vingut durant molts anys quan estaven en Grífols i ahir doncs, les feia veure. Jo no tinc cap dubte que de veure-les es veuen. Que jo no hagi tingut la sort de veure-les és una casualitat.
9: Sí, bueno, o sigui, amics seus, persones sí, sí, amb les que confia no, el seu
13: testimoni... No, que estaven amb mi justament un d'aquests 11 de maig i que van veure els moviments i confio plenament.
9: Em parlava del senyor Grífols. L'ha conegut en persona, el senyor
13: sí,
9: Grífols?
13: Sí, perquè aquesta cita de l'11 de maig l'executem des de fa moltíssim temps.
9: Sí, em consta que potser fa més de 40 anys. De...
13: No, bueno, jo 40 anys no venia, ja està claríssim, però el que sí que està clar és que des de fa... potser 10 o 12 anys hem vingut sempre.
9: Des de fa 10 o 12 anys.
13: I en Grífols sí que venia des del 77.
9: Sí, sí, sí. I... al buscar documentació sobre el tema deia això, que el senyor Grífols es veu que de cop i volta l'any 76 va tenir com
13: sí, sí,
9: una mena
13: un
9: de
13: somnis, un
9: de somnis i a
13: unes
9: partir
13: intuïcions, sí,
9: unes intuïcions, i llavors va venir aquí i a partir d'aquí no.
13: I va, jo, clar, sí que era testimoni de la seva pròpia, diguem-ne, la seva pròpia, diguem-ne, pues, no sé, saviesa, perquè tenia aquesta mena de virtut d'interpretar les senyals que les naus feien al cel.
9: Perquè teòricament el senyor Grífols tenia com una connexió telepàtica amb sí, aquests éssers que ens visitaven.
13: Sí, aquí quan venia la comunicació era física, o sigui, ell mirava el cel, reconeixia els moviments de les naus i els interpretava.
9: O sigui, evidentment... I com deia d'on venien i podia...
13: Però un secret.
9: Un secret.
13: Sí. Ell, això, diguem-ne, és una cosa que moltes vegades vam intentar treure-li i no vam aconseguir.
9: Ell no ho deia.
13: Sí, no deia d'on venien particularment.
9: Ja, ja, ja.
13: De quina galàxia o de quin planeta, de quin sistema, no ho deia. Però sí, i els, diguem-ne, justament perquè tenia el privilegi de la comunicació directa amb ells, que sabia quin era el seu origen, uh-huh, i les seves intencions, que era advertir-nos dels perills que corria el planeta.
9: Efectivament, em sembla que el senyor Grífols considerava aquests éssers com persones que ens venien a ajudar, no? Que venien
13: sí, sí,
9: ajudant-nos.
13: Venien a advertir-nos i també a explicar-nos què passava, perquè moltes de les preguntes... Perquè els feia preguntes, en Grífols, no?
9: O sigui, sí, els feia preguntes.
13: Sí, sí, però clar, home, evidentment, la resposta al cel eren respostes en el sentit literal de la paraula.
9: Ja, ja, ja.
13: I aleshores ell feia preguntes, moltes vegades preguntes d'actualitat. Jo recordo preguntes sobre, per exemple, sobre el nomenament d'Obama.
9: Sí.
13: I tal qual, li puc dir de primera persona.
9: I que... segons com es movien les llums, ell sí, interpretava el que deia.
13: Estic intentant recordar quina era la resposta que donaven, però ells interpretaven. Perdó, ell interpretava
9: sí,
13: el que ells, que ell parla d'ells en majúscula,
9: sí,
13: quan escrivia sempre ells o ells
9: sí,
13: i coses
9: sí,
13: seves
9: sí,
13: i,
9: sí, sí.
13: Li contestaven i eren opinions, bueno, opinions no, eren sentències, diagnòstics d'actualitat.
9: Molt bé, molt bé. Pues moltes gràcies, anem a continuar mirant al cel, a veure si tenim sort avui.
13: Sí,
9: mira, allà ara hi ha una llum, però, bueno, allò és, evidentment és un avió, és un avió.
13: Però, cuidado, però... Que, si no està en Grífols no veurem gaire cosa.
9: No, no, però s'està movent. Ara, en aquests moments, es veu allà una llum blanca i vermella que es mou, que evidentment és un avió, però que si ara, precisament, vingués cap a nosaltres, de cop i volta, i fes un moviment estrany,
13: justament hauríem de reclamar la presència de Grífols perquè ho interpretés.
9: Perquè ho interpretés.
13: Perquè des de que no estan Grífols hi ha diguem-ne, lluminàries, hi ha esclats així de llum, però no hi ha moviments com els que ell interpretava.
9: Com el que ell interpretava.
13: Sí, en Grífols està claríssim que crec que han perdut interès. I
9: ja,
13: no ho dic d'una forma irònica,
9: però, bueno,
13: literalment.
9: La gent continua venint, perquè veig molta animació i molta gent que ens acompanya.
13: De fet, avui segurament igual ve més gent, però habitualment hi ha més gent, el 11 de maig, per experiència, I el que sí que li puc dir és que el que venen darrerament són contactats que ofereixen el seu testimoni.
8: Contactats?
13: Sí.
8: Vale,
13: sí, sí, i segur que en trobarà aquí més d'un aquí, diguem-ne, sí, perquè sí. El que, diguem-ne, moltes d'aquestes rutllanes són entorn persones que ofereixen justament el seu testimoni.
8: Bueno, mirarem a veure si en trobem.
13: Sí, sí, això serà més interessant que jo li digui, perquè, clar, ells d'una forma o altra tenen el privilegi que nosaltres
8: bueno,
13: tenim.
8: I vostè la seva experiència. Li agraïm molt les seves paraules i a veure si passem una bona nit. Gràcies.
10: Sí, Josep Maria, és una cosa molt curiosa el que ha dit aquest persona que m'ha entrevistat, perquè sosté una mica el que deia Wiffles, no? Wiffles comentava que la humanitat no ha produït genis, sinó que aquests han estat persones directament inspirades pels extraterrestres o potser ells mateixos en forma humana. Diu que Einstein ja va dir que els planetes voladors existeixen i que el poble que els tripula està integrat per éssers humans emigrats de la Terra fa 20 anys.
2: Sí,
10: fa 20.000 anys, perdó.
2: Ens falta el Luis José Grífols, un home que vesteix, es pentina com un home normal i corrent, sembla una mica playboy i no sembla que tingui aquesta gran afició dels omnis. No té un aspecte de boig, ni de visionari, ni d'aprofitar, ni tan sols té un aspecte de mèdium. Ara deu tenir uns 78 anys, però fins fa poc es veu que pujava aquí a l'esplanada dels omnis. Anem a buscar el senyor Grífols.
14: Nada más iniciar la audició.
15: Sentí un nerviosismo, un bullir de la sangre rarísimo. De tal suerte era aquello, o desgracia, según como se interprete, que me empecé a asustar. Y no dije nada a mi mujer, porque estaba con los niños pequeños, y me lo callé. Y entonces decidí salir a la terraza, para, como era verano, para observar el cielo, por como cosa curiosa que se suele hacer cuando hace buen el tiempo está bonancible, y también para disimular lo que me estaba sucediendo. Pero ya con el miedo creciente de que me iba a dar algo que iba a dar conmigo en el hospital. Entonces, al mirar, como se suele hacer cuando hace buen tiempo, hacia arriba, como estaba este, pues nada más alzar la cabeza, de encima mío vi un objeto circular que se fue a la línea del horizonte en un segundo.
14: Justamente donde habíamos visto antes.
15: Entonces, ¿cómo sabes que eran ovnis? Pues porque ahí justamente habían pedruscos así de grandes, calcinados, arrancados del propio suelo. Se veía la tierra arrancada del suelo, las piedras también, y las partes de las piedras que normalmente están calcinadas porque están bajo el sol durante Dios sabe cuántos miles de años, pues ahí estaban a la vista las partes húmedas. Una fuerza muy poderosa había arrancado las piedras del alto de las montañas que están sobre Cárcel de Fels y Sitges.
14: Spielberg, para la película Encuentros en la tercera fase, nada menos.
15: Los que están aquí entre nosotros, que dicen ser de los de arriba, dicen, no vuelvas a decir que no has visto a los extraterrestres porque somos nosotros. Entonces, me han hecho unas predicciones que ningún aficionado a las adivinanzas ni tal puede conseguir, porque han sido cosas clavadas, han clavado lo que me sucedería al poco tiempo y a corto y a largo plazo.
2: Vale, un moment, un, dos, tres, espera.
14: Va. Has estudiat la lliçó, no?
2: Vale. Estem aquí a l'esplanada dels Somnis de Montserrat. Avui és 11 de maig del 2022. I nos encontrem aquí con el senyor Mecho Ángel. Ángel, que usted viene aquí a menudo?
16: Hombre, bastante.
2: ¿Qué viene cada mes?
16: Llevo 33 años y 2 meses viniendo.
2: 33 años cada mes.
16: Cada mes.
2: Y entonces debe haber conocido al señor Grífols, debe haber.
16: Sí, claro.
2: ¿Qué nos puede explicar del señor Grífols?
16: ¿Qué os puedo explicar del señor Grífols?
2: Sí,
16: ¿en qué sentido?
2: Las cosas que explicaba y que usted escuchaba, que explicaba el señor Grífols.
16: Bueno, Grífols explicaba, bueno, sus experiencias personales y bueno, explicaba mucha historia.
2: Sí, por ejemplo, ¿se acuerda de alguna que fuese curiosa y que usted...
16: Ostras.
2: No sé.
9: Manuel, de algún avistamiento.
17: Explicaba el mundo ufológico como estaba.
16: Sí, hablaba, ¿no? Sí, hablaba mucho del tema OVNI y de su visión sobre el tema.
17: Y su experiencia, tenía personal. Y...
9: Bueno, ahora estábamos hablando con otra persona que está por aquí y decía que él, con las luces estas en el cielo, digamos, él las interpretaba.
16: No, ¿cómo
17: pedía un mensaje o una manifestación?
16: Él hacía que se manifestaran. Yo creo que era una manera de que tenía él de
17: preguntarles o preguntar algo, ¿no?
16: Sí, se manifestaba gracias a él. Yo creo que era telepático.
9: Sí, que tenía un contacto telepático con esas luces.
16: Con esas entidades vivas.
9: Interpretaba que eran visitantes de otros planetas.
16: Él decía que eran ángeles.
9: Bueno, decía que estas entidades nosotros eran como ángeles, ¿no?
16: Yo había hablado con él en Petit Comité y había hablado en privado con él, y él tenía la misma opinión que yo sobre esas luces, esas luminarias que él atraía, porque ese fenómeno solo sucedía cuando él estaba.
9: Solamente cuando él estaba.
16: Sí, porque él dejó de venir.
9: Hoy estamos.
16: Él dejó de venir y el fenómeno desapareció.
17: A veces también, pero.
16: Bueno, entonces, el fenómeno de los trazos desapareció.
0: ¿Y había compartido esas visiones con él?
9: Exacto. Cuando estaba él, usted.
16: Sí, claro.
9: Y eran luces que... ¿Qué movimiento tenía?
16: A ver, yo empecé...
0: ¿Cómo las describirías, más o menos?
16: Eran... pues trazos, eran como si una estrella cobra vida. Eran luces del tamaño de una estrella que se movían... yo al principio... yo empecé a venir muy jovencito y yo ya había tenido mis experiencias ufológicas antes. Y claro, yo estaba acostumbrado a ver máquinas muy grandes... Y yo, cuando veía que eran trazos, me discutía con él. Esos son estrellas fugaces. Y nos estuvimos discutiendo muchos años.
9: Porque él decía que no, que
16: él
9: no
16: decía que eran. Sí. Y yo decía que no, que esos no eran ovnis. Y hasta que un día, hablando con él, y éramos tres o cuatro, no éramos pocos aquel día. Entonces, él pidió una señal para convencerme. Entonces, cuando yo vi que un trazo de aquellos hizo la forma de una N, claro, una estrella fugaz no hace.
9: No hace, claro, claro.
16: Y a partir de ahí, pues esos trazos empezaron a cambiar, y entonces ya hacían formas de L, triángulos, hacían... Incluso una vez hubo uno que hizo una estrella.
0: ¿Tenían la misma forma, la misma intensidad lumínica?
16: Siempre, la misma, sí.
9: Sí, ¿y por qué zona salía? ¿Por
16: siempre
9: el
16: hacia el norte?
9: Hacia el norte.
16: Siempre hacia el norte.
9: Sí, sí, sí. Y debía ser impresionante cuando usted vio esto, que hacían los movimientos que él decía, ¿no?
16: Bueno, me sorprendió, y a partir de ahí cambié mi discurso. Ya nos hicimos amigos.
9: Ya no discutieron tanto.
16: Ya no discutí tanto, porque yo le hacía mucho la puñeta. Yo era muy jovencito, muy rebelde, siempre he sido muy rebelde. Y no, yo he visto trastos enormes, eso es una estrella fugaz. Y estuvimos muchos años discutiendo.
9: El señor Grifols decía que todo fue a partir de que tuvo unas sensaciones extrañas en el año 74, 76, si no recuerdo mal, y que a partir de aquel momento tenía también como unos sueños extraños. ¿Usted ha tenido sueños también o premoniciones de este tipo? Quiero decir, si ha venido aquí...
16: Yo sí.
9: ¿Y ha tenido?
16: Sí, sí.
9: ¿Cómo fue esta experiencia?
16: La manera de venir yo aquí fue ya también muy pequeño, y era, bueno, es que es algo muy íntimo explicar,
9: sí,
16: esto, ¿no?
9: No,
16: pero sí, eran unas voces,
9: ¿Y usted oía cuando estaba durmiendo así?
16: No, despertaba.
9: Despierto. Sí. Y entonces fue por eso que vino aquí.
16: Y entonces fue por eso por lo que yo empecé a subir aquí.
9: Vale, y esto ya hace muchos años.
16: Más de tres décadas.
9: Muy bien. ¿Y siempre hay tanta gente?
16: Siempre ha habido muchas más. Hoy es, parece, bueno, hoy está bien, pero...
17: Bajo.
16: Esto va cada vez va menos.
9: Bueno, porque ahí no está el señor Grifols, quizás él era una...
16: No, pero con él ya había bajado también el asunto.
9: Estamos hablando de más de 40 años.
16: Ha estado más de 40 años.
9: 45 años.
16: 45
9: o 46 años. Sí. Y claro...
16: ha tenido épocas, ha habido épocas de ser 10 personas y épocas de haber 4.000 personas aquí.
9: 4.000 personas.
10: ¿Y venía gente de otros países también? ¿O?
16: Sí, bueno.
17: Sí, ha venido televisión de Berlusconi, ha venido de todos lados.
16: Lo que son medios de comunicación ha venido de todas partes, sí, del mundo.
9: De hecho, el Google Maps en estos momentos señala este punto como un punto turístico.
16: Yo he marcado varias veces la curva en Google Maps ¿cómo? Con diferentes nombres.
9: En todo caso,
16: Esplanada Omni, Montserrat 11, Esplanada UFO. Sí.
9: Está marcado.
16: Está marcado con marcador, sí.
9: Y sí, pero ya especifica en estos momentos como ya atracción turística.
16: Porque, claro, cuando un punto se busca muchas veces en Google.
9: Es atracción turística. Sí, claro. Sí. Bueno, de hecho, es toda una experiencia. Y supongo que por toda la gente que ha venido hoy.
16: Ya te digo, yo he visto aquí 23.000 personas. ¿Eh?
9: Caray.
16: El 11 del 11 de 2011 fue.
9: Hombre, es que el 11 del 11 del 2011
16: fue la hostia.
10: Pero que si no estás en el Grifols, ya no hay. ¿No han tenido sensaciones esos avistamientos?
16: Eso es, no, lo que son trazos desaparecieron cuando él desapareció.
9: Ah, porque él quizás es el que tenía esta conexión telepática.
16: Sí, pero eso eran flashes, no eran trazos. Cuando dejó de venir él y empezamos nosotros a tomar el mando, ¿no?
9: El relevo.
16: El fenómeno se agudizó muchísimo. Eran como flashes, unos flashes muy bestias, muy potentes. Y una noche tuvimos aquí, no sé, era un grupo de flashes que estuvo más de media hora. Aquí, apareció en el norte y acabó desapareciendo en el este. Y estuvo media hora, pero eran decenas de flashes a la vez y se iban moviendo y eran muy, muy intensos. Era algo impresionante.
9: Caray.
16: Y a raíz de ahí se ha visto varias veces, pero también ha disminuido. Últimamente se ven otras cosas.
9: Bueno, pues le agradecemos mucho su testimonio y que nos haya explicado todas sus experiencias, señor Ángel. Y pues vamos a continuar mirando cielo a ver si hoy tenemos suerte. Muchas gracias. Buenas noches. Bien.

0: Bé, sembla que tot va començar aquesta nit del 1977 amb el senyor Grífols i la seva estranya sensació. Al cap dels dies, el formigueig que sentia el senyor Grífols es va transformar en tot un ventall de premonicions i contactes telepàtics amb uns éssers que ell defineix a vegades com a àngels. Uns somnis que anunciaven les seves aparicions i va anar directament a la muntanya de Montserrat, la muntanya santa i màgica de Catalunya. Des de llavors, les visions i aquests contactes telepàtics i aquests albiraments d'omnis se succeeixen. En Grífols està convençut que són àngels que vetllen per nosaltres, que els extraterrestres són els immediats successors superiors que lliguen amb el que és l'univers. I fins i tot també diu que les aparicions de la Verge Maria estan lligades amb aquests éssers. En aquests moments, el desconeixement i la incredulitat que a vegades regna sobre aquest tema omni, el senyor Grífols diu que és per culpa dels governs, perquè no volen que la gent estigui tan informada. Inclús es parla d'assassinats d'ufòlegs i especialistes en omnis. Déu ens agafi confessats, Josep Antoni.
1: Mai millor dit.
0: Sí, perquè nosaltres en aquests moments estem parlant sobre el tema i recorda els homes de negre, que són que busquen a la gent perquè no parli d'això. Jo vaig tenir una experiència quan era jove.

0: i em diu, és que vinc a veure vostè de què parla. Dic, no, sí, jo no parlo de res. I bueno, és que es té que anar en compte. Miri, vostè, si veiés alguna cosa, em truca aquí en aquest telèfon. I jo li vaig dir, vale. Se'n va anar i no vaig saber mai més res. Però sempre m'ha quedat el dubte. Era un home de negre o realment era una persona que es volia fer veure i que volia espantar els jovenets que, com jo, en aquells moments s'interessava pel tema? Bé, sí, tot això ho deixo aquí. I si voleu tenir més informació sobre el que explica el senyor Grífols, hi ha el seu llibre, i ho ha escrit en negre sobre blanc, en el títol «Vivències d'un contactado». Sobre los avistamientos ovnis los días 11 de cada mes en Montserrat. La editorial es Montserrat Tomás Planas y es va editar a l'any 1994. Seguirem atentament a l'últim sopar i les últimes paraules de Luis José Grífols que diuen: avui tindrem l'oportunitat de presenciar un important fenomen, l'aparició dels ovnis.
1: Si en la cara oculta de la luna todo está a punto, vengan las cinco notas.

En contres a la tercera fase, és una pel·lícula de ciència-ficció americana que porta els botons de l'Steven Spielberg i que es va penjar a la cartellera el 1977. No podem obviar que l'estrena d'aquesta pel·lícula coincideix amb l'any que el senyor Grífols va entrar en contacte amb els extraterrestres. Encara més, d'alguna manera, la ficció copia la realitat, de tal manera que sembla una sincronia pròpia del destí que destila el nostre univers. I és que l'argument de la pel·lícula reflecteix les experiències fil per randa d'una manera poc habitual del nostre contactat nacional. El títol d'Encontres o trobades a la tercera fase procedeix del sistema de classificació del Joseph Allen Hynek, un científic especialitzat en ufologia que va contractar el mateix Steven

0: Spielberg per validar la seva pel·lícula i fer-ne un relat el més real possible. Precisament la tercera fase és la fase on es veu un omni i els seus ocupants. Però el més important de la pel·lícula, o del que explica aquesta pel·lícula, és que hi ha un nen que és abduït, perquè això de les abduccions, o sigui, que venen els extraterrestres i agafen una persona i se l'emporten, és part del fenomen omni. I a més, un senyor que es diu Roy, normal i corrent, veu un omni i comença a tenir visions. I no solament visions, un impuls irrefrenable per trobar-se amb aquells éssers en un lloc més enllà de la plaça del seu poble. Precisament està veient que s'ha de trobar en una muntanya. Potser no és Montserrat, però se li assembla. La muntanya on passa la pel·lícula és l'anomenada la Torre del Diable, que és un coll volcànic que està a prop de Sundance, a Wyoming, i resulta una de les joies naturals dels Estats Units. De fet, des de llavors, des de la pel·lícula, també és un lloc de pelegrinatge pels aficionats ufòlegs. A la pel·lícula, finalment, les llums baixen del cel i coronen aquesta Torre del Diable. S'estableix contacte, ja ho heu sentit, amb un codi musical molt curiós. L'Spielberg havia demanat un tema musical simple que es limités a 5 notes. Aquesta comunicació amb els extraterrestres és, de fet, la quinta fase, perquè no solament es comuniquen, sinó que apareixen. I, a més, tornen, o deixen que tornin, els abduïts, el nen inclòs. A més, reben, amb els seus abraços oberts, a un grup de voluntaris que vol visitar el seu planeta. I un d'ells és el Roy. I el Roy se'n va, nau amunt, més enllà.
1: Però això que has comentat com a ciència-ficció i com a pel·lícula també és una realitat. Va ser la música per comunicar-se a l'espai amb l'espai universal. El mateix any 1977, curiosament, el 77 és un any molt particular, els Estats Units van llançar a l'espai dues sondes anomenades Voyager. La missió d'aquests dispositius era, havent trets, inspeccionar les llunyanies del nostre planeta i, per què no, comprovar si hi havia vida intel·ligent. El científic i divulgador Carl Sagan va proposar incloure a les sondes un disc que contingués algunes de les manifestacions culturals més importants de totes les civilitzacions de la Terra i altres particularitats, des de salutacions amb 55 idiomes fins a sons de llops, trens, volcans o petons. Però el contingut veritablement important era el musical. Sagan i els seus companys van realitzar una eclèctica selecció de peces de tots els gèneres i gairebé de totes les cultures. S'hi van incloure obres de música clàssica occidental, com la cinquena sinfonia de Beethoven, la concertació de la primavera de Igor Stravinsky o un dels concerts de Brandenburg de Bach. I altres peces d'altres països, com de la Xina de Liu Xiu, Yaad Khan Ho de la Índia o Tsuru no Tsubomori del Japó. Però potser no van incloure Pink Floyd. Per què?

0: Estimats germans del planeta Terra, éssers en procés de despertar, són aquests moments crucials que han de mantenir-se elevats en paraula i obra. El foc còsmic, com l'Esperit Sant, ens crida a la flama i hem d'evitar el foc fatu, generador de les baixes passions i les il·lusions vanes. Paraula d'extraterrestre, sí senyor, ja que aquest missatge que els acabo de llegir és de l'Star Sheeran, el comandant d'una nau interestel·lar que vigila l'humanitat des del cel i que ha vingut a acompanyar l'ésser humà en la seva ascensió, en el seu procés evolutiu que ens ha d'aproximar als àngels. I la persona que va rebre el missatge, el que seria el contactat i que serveix de pont amb el cel i la terra, era ni més ni menys que l'italià Eugenio Siragusa. Aquest senyor ja va traspassar l'any 2006, però ens ha deixat el seu testimoni aquí a la terra. Va ser, explica ell mateix, un 30 d'abril de 1962 que va sentir la necessitat de pujar al cim del cràter apagat a l'Etna, allà a Itàlia. Diu que se sentia guiat per una força superior. Va pujar i es va trobar en dos éssers atlètics de llargs cabells i una mirada angelical. Des de llavors, el contacte telepàtic es va establir i va viure experiències increïbles, de les quals en va fer llibres i llibres sobre ufologia. I a més va fundar el Centre d'Estudis Fraternitat Còsmica, en la seu a Vigo, aquí a Espanya, precisament, des d'on es va difondre una mena de missatge messiànic. Diu el senyor Siragusa que el seu moviment, el moviment de la fraternitat còsmica, està guiat i sostingut per éssers volumètricament conscients, provenents d'espais externs, amb uns mitjans científicament prodigiosos i amb una programació elaborada per una capacitat intel·lectual i espiritual que supera la fantasia més gran de la ciència-ficció humana. Aquest centre d'estudis està en aquests moments disposat a acceptar la llei de la pau i l'amor universal. Com veieu, el fenomen omni no solament són llums en el cel. Una part important d'aquest fenomen són els contactats i els seus missatges, com a l'Eugeni, com a Luis José Grífols, com a l'Àngel que anem a conèixer a l'esplanada dels somnis, o com el Roy de la pel·lícula, i tants altres que no coneixem. I anem a parlar d'algun altre.
1: I un dels contactats es diu Lavolú, i el seu missatge és un dels més catastròfics que hi ha avui en dia. En el seu llibre El Colobus o Planeta Rojo diu el següent: este libro lo escribí con mucho sacrificio, tendido en una cama sin poderme parar ni poderme sentar, pero viendo la necesidad que hay de dar aviso a la humanidad sobre el cataclismo que viene, hice un gran esfuerzo. Este mensaje se lo dedico a la humanidad, como último recurso, porque no hay nada más que hacer. Hago saber que el Colobus es una creación, como nuestro mundo, tiene su humanidad, que habita en él, tan perversa como la de aquí. Cada planeta, cada mundo tiene su humanidad. Que no crean los señores científicos que van a atacar a ese planeta y lo van a desintegrar, porque allá también tienen sus almas, que pueden responder y desaparecernos de un momento a otro. Si los atacan ellos, se defienden, y el fin sería mucho más rápido. Resulta y pasa que en el vaivén de la vida todo retorna a su principio o a su fin. En el continente Atlante sucedió el mismo caso, con menos intensidad, pero en este retorno de los acontecimientos, el planeta nuestro no aguanta siquiera que pase por muy cerca el otro, para volar en pedazos.
0: Ens estàs llegint el llibre de Hercóbulus, o Planeta Rojo, Hercolubus. I a la nota final ens acaba d'explicar aquest senyor.
1: Sí, diu: estas fórmulas las doy a la humanidad, porque el que quiera verdaderamente salvarse del cataclismo que viene debe empezar de una vez a desintegrar el yo psicológico, o sea, todos nuestros defectos, que son miles, capacitarse para que al momento del rescate sea llevado a un lugar seguro, donde nada le pasará y pueda seguir trabajando sobre sí mismo, hasta llevar a la liberación. Ese será el que logre escapar del desastre.
0: Caray, de fet és un missatge que fa por.
1: Sí, és gairebé ultramón, no?
0: Sí.
1: Ens porta a una altra dimensió, com hem comentat moltes vegades.
0: Sí, cap a la fi de la humanitat.
1: O potser al començament d'una nova humanitat.
0: Sí, fer una nova humanitat a partir de... del que quedi.
1: Sí, una mica com l'Ave Fènix, no? Renéixer de les cendres, ja que possiblement no hi ha una altra manera de reconstruir aquesta realitat que estem vivint.

0: Nosaltres, avui, Josep Antoni, també portem el Tim Foyle al cap, eh?
1: Sí, sí.
0: Per si de cas, perquè no ens llegeixin la ment els extraterrestres.
1: Estem preparats per tot, ja.
0: Qui sap què més ens poden llegir. Aquest Revolú no era el més optimista, eh? Jo, de fet, prefereixo, si més no, el missatge del Luis José i les seves llums a Montserrat, que eren més d'esperança.
1: Home, era molt més optimista i, a més, tenia una fe molt forta, perquè per estar gairebé 45 anys serà creure molt i tenir una fe i una esperança.
0: A més, quina coincidència, perquè aquests dies, precisament, el Pentàgon ha anunciat i ha revelat informes secrets sobre 400 albiraments en el seu país des del 2004, i això sembla que ha fet reviscolar l'interès sobre el tema OVNI. De fet, aquests últims dies tothom en parla, a la televisió, a la ràdio, a tot arreu. Em parla d'un tema que és dels anys 80, que nosaltres, potser sense voler, hem desenterrat aquest dia 11 de maig amb el nostre viatge. Què et sembla?
1: Home, sempre és aquesta eterna pregunta, no? Per què hem de ser nosaltres els únics habitants d'un univers tan immens i que s'està estenent constantment?
0: Mentre esperàvem a Montserrat, asseguts en unes cadires de càmping gas, una senyora d'aquí, de la població d'aquí al costat de Sant Quirze, d'Ullastrell, feia uns albiraments agosarats. O sigui, una mica el mateix que li va passar fa tants anys al senyor Grífols. Va sortir a prendre la fresca, el que fos, i va veure unes llums al cel que anaven cap a Montserrat, precisament. I allà estàvem nosaltres. O sigui, quines coincidències.
1: Potser ens la trobem el proper 11 de juny.
0: Potser és hora de que tots vosaltres que ens esteu escoltant sortiu al balcó o al terrat. Potser és l'hora, perquè ja han arribat i nosaltres en serem testimonis. Nosaltres, els nostres oients, ni àngels ni dimonis, a Misteris la nit. I així arribem al final d'aquest programa tan especial, amb aquesta música d'Evangelis, homenatge a aquest senyor que va fer música per unes pel·lícules increïbles.
1: I que també ha anat en una altra dimensió.
0: Això esperem, que sigui la dimensió bona. Ens despedim fins al pròxim Misteris, la nit.
1: Bona nit.

Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat. Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
2: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients de...
7: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
8: i a l'òpera. Per una mica de música, que ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
1: Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
3: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
2: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
3: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
2: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
4: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
4: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
4: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa.
1: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: aplica radiosantquirze.cat i entra a casa. Sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixot, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio, Sant Quirze. En Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze, se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis, a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
6: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
5: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.